17 per Role Model, 16 per Fierce. Fierce o Fierce és un ball d'en Rod Fowler que darrerament s'està especialitzant molt a fer balls amb música absolutament creada per intel·ligència artificial, com aquest Fierce the Sundance Kid de DJ Tex, així l'anomena. Dust don't settle where he rides.

Fears and the Rod Fowler, i una mica més amunt hi trobem un ball d'Improvers, una mica alts, amb una cançó de Westlife, no confondre amb la cançó de John Barry, que es diu Your Love Amazes Me. Aquesta és una coreografia del mateix nom creada per Maggie Gallagher i Gary O'Reilly.

Your Love Amazes Me, excel·lent, en Gary O'Reilly, Maggie Gallagher. El 14 hi trobem el Give Me That Feeling, que és una coreografia d'intermedis de dos parets i 64 temps d'en Fred Whitehouse. La música es diu Feel Good i a càrrec de Blessing of Her ens arriba aquesta peça que escolteu a seguit aquí al Line Dance Show. Hands up to the ceiling, dance off for no reason, it's just

Són els ritmes de l'actualitat musical, Give Me That Feeling, Fred Whitehouse. En Line Dance Show també es ballen coses com, per exemple, aquest Alice Tribal Version, que amb la música del mateix nom que ens ha portat Sony Music, ens ha portat una coreografia de l'holandès Raymond Sarlemin amb l'irlandès Roy Hadisobroto i el suec Jonas Dahlgren, que és una coreografia d'Improvers, el que nosaltres en diem d'Iniciats.

L'enganxou amb el bo i millor, també de l'actualitat, o almenys dels balls que més es miren per intentar ballar-los més endavant. Aquest sí que ha tingut èxit. Es diu Ziggy, no confondre amb un ball de fa gairebé 30 anys enrere, que també es deia igual, amb una música de Brooks and Dunn. No, aquesta és també música de IA amb Ziggy in the House. Ziggy és el nom del ball que li ha posat en Gary Lafferty. La cançó és un remake d'aquell I Wanna Dance with Somebody.

Ziggy in the House, la IA i el que fa, a vegades bé, a vegades malament. Line Dance Show, això és el que ballem, això és el que es balla amb el món del line dance, en el boll del ball en línia, i des de Corbí Line Dancers us portem aquest programa de ràdio perquè ho sapigueu, i si us entren ganes, doncs que ens busqueu a nosaltres o a qualsevol de les altres persones que arreu de Catalunya, sempre busqueu amb titulació oficial, que són menys, us poden portar aquests balls. Com per exemple aquest Shimmer. Shimmer és un ball de la Michelle Wright, de debutants absoluts, amb una música del mateix nom de la Meghan Trainor.

Meghan Trainor amb Shimmer. Seguim amb el nostre espai i us seguim portant aquestes coreografies, aquestes cançons. Aquest es diu DJ Shosho, així es pronuncia la seva música, suposo que així s'ha posat per alguna raó que jo desconec. Loca, Loca és la coreografia que ens obsequien Raymond Sarlamin i Roy Verdonk, amb dos des dels Països Baixos, amb una peça d'Improvers que així es diu. Això és el Loca Loca amb DJ Shosho.

La següent cançó és More Than a Memory. No sé si té alguna cosa a veure. Ho descobrirem ara mateix amb aquell fabulós tema de fa uns anys d'en Garth Brooks. La interpretació és d'en Robin Storm i la coreografia, que porta el mateix nom, també ens arriba des dels Països Baixos. En aquest cas, amb en José Miguel Belloque Vane i també amb en Jean-Pierre Mach i l'Alison Johnston, que ens arriba des d'Austràlia. Així ens ho diuen. Una música que és un ball de debutants, per tant, si us interessa, ja ho sabeu. More Than a Memory.

En els següents minuts tindrem l'oportunitat d'escoltar més d'aquestes coreografies d'en Rod Fowler que us deien fetes amb IA. Almenys un parell d'elles les escoltarem, com aquesta, DJ Tex, de nou en Wild West and Wicked, remix d'aquesta peça, que això sí, s'ha de confessar, és absolutament ballable. El ball d'Improvers, Wild West and Wicked.

Wild Western Wicked and Rod Fowler. Jive All Night, un jive ara, amb una peça de Mark Fornell i en Chris Godden que ens arriben des del Regne Unit amb el tema de She's All Music que es diu Because We Jive All Night Long.

Molts balls en la música de Ella Langley. Hem escoltat abans el Role Model amb el seu Be Her. Amb el Chosin Texas n'hi ha molts de balls amb aquesta preciosa cançó que als Estats Units està trencant rècords a les emissores de ràdio, però no només de country, sinó de qualsevol estil dels que hi hagin. I possiblement el ball que més ha triomfat sigui el més fàcil, un que ha fet la canadenca Needy Reese, un ball de debutants de 24 temps en el qual no hi ha xatxa, això és el que dic jo als meus alumnes sempre, al final de tot. Ella Langley, Chosin Texas.

Preciosa aquesta cançó. I com dèiem, més balls d'ahir amb en Rod Fowler. DJ Tex torna a la càrrega, ara amb el Rum Bum Bumba. Un ball que jo m'havia negat a fer, però que el meu bon amic en Jan Barret doncs va dir, fem-lo. I doncs vinga, aquí el tenim.

Rombombomba, així l'hem tingut amb Rod Fall una altra vegada. Cada any, quan es celebra un esdeveniment molt important a Portland, ens apareix un ball que ens acosten diversos coreògrafs que allà es troben, i en aquest cas no ha estat l'excepció. Amb aquest any hi torna a ser un èxit. Amy Glass, Rebecca Lee, Jean-Pierre Mach, Gaëtan Mondi, Simon Ward i Nils Poulsen s'han unit de nou per fer, amb una petita participació de cada un d'ells, aquest Sweet Portland Dreams, amb una remasterització del 2005 del clàssic d'Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This.

Seven Dreams amb Eurythmics i tota aquesta gent. I Opalite, Opalite, alguns pronuncien també amb Taylor Swift, és un ball que també està triomfant de la mà d'en Simon Ward, que nosaltres també ja hem fet a les nostres classes. Ahà!

Taylor Swift, Opalite, aquesta peça que ens acompanyava, i You're a Superstar, en la peça Superstar, amb Boy George, en The Zenith, és la peça que escoltarem per acabar, amb la coreo de Gary O'Reilly i Maggie Gallagher. Serà fins la propera aquí al Line Dance Show, amb Corby Line Dancers.

imaginación, libertad, celebración. Música.

0: Bones oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI+ de l'Ajuntament de Palafrugell, i us vull convidar al taller literari Llegir la diversitat, paraules que transformen, a Marina Sabater, psicòloga i terapeuta. A través d'una selecció de lectures breus, ens endinsarem en diferents mirades i experiències dels col·lectius LGTBIQ+. Es tracta d'un espai viu i acollidor per poder llegir, pensar i sentir conjuntament, posant al centre la diversitat i la defensa dels drets humans. Aquesta activitat la farem el 18 de juny a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal de Palafrugell. Per poder inscriure-vos o demanar més informació, podeu posar-vos en contacte amb la pròpia Biblioteca Municipal. Aquesta és una proposta que està emmarcada en la programació per l'orgull LGTBI+ del Baix Empordà.
1: Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

A Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera Deluxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. Dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i dijous de 6 a 7 del matí i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera Deluxe. Va poc a poc. I en tot moment al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat. Ràdio Habanera, un podcast amb segell, Ràdio Palafrugell, amb Rafel Corbí.

0: Ara per fi estem sols.
1: 45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

hi ets i nosaltres també. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Cada dimecres i dijous a la tarda, entre les 6 i les 8, taller de collage per adults amb Eva Tormo, dins del projecte L'Artec als barris. Forma part de la iniciativa Viu al teu barri. L'activitat és gratuïta. Per assistir-hi cal inscriure's enviant un missatge de WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.
0: Som aquí. Som amb tu. Som a peu de carrer. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Camp d'en Prats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

0: Escoltes podcast?
1: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. I mentre li canta una havanera... Dissabtes i diumenges, de 9 a 10 del matí, i dijous, de 6 a 7 del matí, i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. I en tot moment, al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat.
0: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Be Taylor Swift.
1: Ràdio Palafrugell.
2: Ràdio Palafrugell.
1: L'emissora pública municipal. Al 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribas.

Doncs bé, ja comença el rodamunt. Un rodamunt que aquesta setmana, degut a la visita del Sant Pare a Catalunya, doncs ha estat una mica trasbalsada. Sobretot per aquells que viuen, doncs, en la restricció, les autoritats que han vingut, la seguretat, tots els trasbals, doncs, ha estat dificultós. La visita a Montserrat, jo, de la visita a Montserrat, el que més m'ha impressionat ha estat quan el Sergio Dalma i l'Escolania han cantat aquella cançó que em dones fe i que em va agradar molt. És una bonica cançó del Sergio Dalma i la bona companyia de l'Escolania de Montserrat. Bé, doncs ja tenim tot, més o menys, que aquesta setmana ha estat una mica tocada, sobretot a Barcelona i les comarques del voltant i Montserrat. Altres jocs doncs, seguiran. Per exemple, a Llavaneres es commemora l'any Alfaro i no és tan sol recordar la biografia d'aquest personatge, sinó també hi ha un munt d'activitats per recordar-lo. Més coses. Doncs sí. A l'Hospital de Llobregat, el nostre antic company del Rodamont, l'Irineu Castillo, que s'explicava la història dels castells de Catalunya, doncs aquesta vegada es dedica una mica més a la història de l'Hospitalet de Llobregat i el diumenge farà la presentació del seu llibre Els masos de l'Hospitalet, els masos o les cases rurals de l'Hospitalet. Doncs, Irineu, que tinguis molta sort, que venguis molts llibres i que vagi tot molt bé, com no. A Badalona, per cert, ara que parlem de Badalona, em diuen, jo no ho sé, però que el Sant Pare, quan era un capellà normal i corrent, va estar un temps a una parròquia a Badalona. Després ja es va marxar. Però no sé si això és cert o no. Bé, Badalona, el Museu de Badalona ens envia una nota dient que aquests dies i el diumenge, sobretot el diumenge, hi haurà una taula rodona per parlar de la transició, de pas de la dictadura de la democràcia a Badalona. Caldrà, doncs, estar-hi doncs, atents a veure què es poden dir des del Museu de Badalona. I ja, pràcticament, altres llocs ja, a Lleida, Girona i així, doncs, queden lluny de tot aquest cacau que s'ha format amb la visita del Sant Pare a Catalunya, però també celebren les seves coses. I anem ara, doncs, a la portada musical.

La portada musical d'avui és la Maria del Mar Bonet, que li canta a la seva mare, a Mercè, i li diu que Mercè, Palma més llunyana, perquè ella va venir a Barcelona, doncs aquí hi havia les discogràfiques i tenia una millor sortida per la seva trajectòria artística, doncs li va fer aquesta cançó, Mercè, i ara l'escoltarem, Maria del Mar Bonet.

0: I ara, Maria Roser Llopart ens fa un recorregut per als nostres pobles, ensenyant-nos els seus paratges, costums i els llocs més emblemàtics, amb aquest petit i tendre espai, Geografia és poesia.
1: Dones o sibil·les? Qui no veu en algunes dones d'avui el record de les sibil·les d'altres temps, que les empenya el coratge i l'orgull per defensar les injustícies amatents? Si tornéssim en els passats ara llunyans, hi veuríem unes dones lluitadores que, encara que els paressin molts paranys, sabien com sortir-ne vencedores. Les sibil·les eren dones amb saviesa que sabien veure més enllà dels ulls per descobrir-ne qualsevol vilesa i retornar-ne la justícia als esculls. Avui, aquelles sibil·les del passat ens tornen per ajudar-nos a tothora i ens fan percebre a dins del nostre cap de com poder treure la injustícia a fora.
0: Hem gaudit de Geografia és poesia, un recorregut poètic per als nostres pobles, una col·laboració de la poetessa Maria Roser Llopart.

Bé, amics, amigues, una vegada més, amics de Rodamont i amigues, tornem a ser aquí. Explicarem, quasi bé aquesta setmana, sembla que venint el bon temps, amb la visita del Papa i tot, vull dir, les revistes van plenes d'informacions de tota classe. Doncs avui quasi bé si teníem un doble programa per explicar la quantitat de notícies a part les del Papa. El temps, doncs mira, una mica fresquet, diguéssim, no... sembla que ve de nou, cosa que, bueno, aquí a la zona, sabeu, del Maresme, de vegades van dient que farà temperatures i sempre, en aquesta zona, s'equivoquen sempre. Bueno, mira, com que no tenim gaires muntanyes, i també m'ha fet gràcia que, per exemple, alguns estan a favor del canvi climàtic, però jo sempre el segueixo, això, del temps, i, per exemple, hi ha una gran sequera. Desgraciadament surten a l'Orient Mitjà per les guerres de Gaza, tot això, i diguéssim, per exemple, l'Eufrates s'ha desbordat, i després d'una sequera que ja va fer el Tigres i l'Eufrates, passant per Turquia, l'Iraq i tot, i és un gran riu. I diguéssim, hi ha hagut una gran sequera i hi ha hagut inundacions. Diu que els hi ve de nou que hi hagin hagut inundacions. Doncs això què vol dir? Doncs sí, una mica les atmosferes s'escalfa. Bé, en fi, tot això ja ho diran els científics, també. I després també que ens alegrem, per exemple, per la zona de Mataró, i ara també ho fan a Cabrera i tot, les vies verdes, vull dir que està molt bé. Hi ha la ria de Sant Simó, la ria d'Argentona, i la ria de Mataró-Argentona, i també doncs és una millora. Jo sempre dic que ara ja l'edat que tinc, no, però sempre m'hauria agradat que m'haguessin nombrat algun càrrec de la Generalitat, i m'hauria agradat que tots els rius de Catalunya, embassaments, rieres, fossin passejos. Hauria plantat roures de tot, acàcies, d'allò, plàtanos, plàtans de tot, vull dir, perquè fossin tots els rius passeig. Hi ha molts llocs que també ho fan. Diguéssim, però m'hauria agradat, igual com ara es pot anar al Besòs tranquil·lament, quan era una claveguera o Llobregat, doncs ens alegrem tot això, tot va a poc. Bé, els sants, doncs, ja sabeu que el sant més important que hi ha el sant més és Sant Antoni de Pàdua, el primer Sant Guillem, que hi ha molta gent que diu Guillem, sembla que vulgui dir ja un personatge, estil anglès, els Guillem de Plantagenet i tot. Doncs sí, va ser bisbe de Tolosa, de família noble, i després es va retirar en un convent. Doncs ja veus, el de vegades em fa gràcia amb els noms, o el nom Guillem o així, ja tenen un aire tot així, bueno, la meva opinió. I Sant Antoni de Pàdua, aquest sí que és el patró dels paletes i de la construcció, i era famós perquè ja sempre el pinten com dient que necessitava un palet o manobre, estava a punt de caure, i diu, espera un moment que vaig a demanar permís al prior per si puc fer el miracle o no. És l'anècdota aquesta. I en aquesta època, a l'època del boom de la construcció, doncs aquesta diada de Sant Antoni, per tots els restaurants i tot, i després algunes copetes que es feien a la tarda, prendre una copeta especial i tot, s'omplia. Era la festa especial quan el boom de la construcció, vull dir, va canviant. L'altre dia ho deia un empresari, que diu, falten moltes viviendes, i ell diu, és que no hi ha suficient gent a la construcció per fer tantes viviendes. Falten calefactors, electricistes, paletes, de tot. O sigui, tothom vol professions senzilles, encara que no es pagui tant i tot. Doncs aquesta és la petita, la mare aviat ja ve la grossa, i després ve el primer dia d'estiu, Sant Lluís Gonzaga. Doncs bueno, ara ja anem a la premsa. Esclar, evidentment parlarem una mica del Papa, encara que sigui el programa és laic o laïcitat. Doncs primer, com sempre, per la guerra de Gaza, Cisjordània, el Líbano, que han bombardejat, continuen a dir-ho que hi ha treva i estan annexionant, bombardejant Tiro, amb 250.000 habitants, i explicava l'altre dia llegint que fa
6 o 7 vegades han reconstruït un poble. Són els libanesos també són d'origen fenici i tenen aquest amor, igual que els de Gaza, per la seva terra. Això és digne d'admirar. No volen marxar de la seva terra. I després Ucrània, pues, la sor Lucía Caran també, el papa ha beneït, no sé quan, em sembla 26 o més, d'ambulàncies per enviar-les a Ucrània. Bé, d'allò, el dia 5, mira, ja com a Lady, aquesta vegada m'ha fet gràcia, és Sílvia Salisi, qui deu ser aquesta senyora, o senyora de 40 anys, diu, alcaldessa de Gènova, és diguéssim d'allò, va participar als Jocs Olímpics amb lançadora de martell. Mm? Doncs pot ser una futura d'allò, pot ser una futura clar, de la classe política italiana, i no cal dir-ho que gent amb el pas dedicat al papa, avui totes les revistes, totes la van portada, sobre la del papa d'allò, hi ha un 14. Després al final també, a la part històrica faré una mica ràpidament una mica dels papes de fa més de 100 anys, el nom anar ràpidament. Personatges, mira, m'ha fet gràcia, aquest de l'any, Oriol Domènech, 102 anys, soci del centre excursionista, el número 1 del centre excursionista de Catalunya. I després l'Anton Escoda, 100 anys, a Grifer, des d'aquesta empresa dels Grífols, doncs que va explicar que es va retirar també, però va continuant fent marxanda, va anar a viure a Canàries, després a l'estranger i tot, i compte, de tota l'etapa de jubilat, va fer activitats, i muntant, bueno, fer activitats, negocis, tot, associacions i tot, doncs 100 anys, O sigui que el treball també allarga la vida, sense abusar, diguéssim, no el treball intel·lectual, diguem-ho així, no el treball escarrassós, en fi. Doncs mira, aquesta és la... I ara parlem, doncs, la visita de... Ja em dic que és el programa és laic, però com que les revistes del cor en parlen, doncs una mica, parlem una mica, doncs anava, va visitar Madrid... Bueno, també ha sigut un èxit, més aviat allà va ser més un tema bastant polític, més allà hi ha una diferència de protocol entre el d'allà de Madrid i el d'aquí, aquí és més religiós, més escuet, però vull dir, aquí es fa feina. Allà Emilio va fer unes declaracions al Congrés, abans ja sabeu que alguns deien que això laïcitat, bueno, que és un país aconfessional, quan la majoria de la gent és catòlica, encara no practicant. Vull dir, això ja és un altre tema. Doncs també aquí ja parlarem de Catalunya, que dintre tot pues, està anat a Montserrat. I també la polèmica, que després ho comentarem en el programa del personatge, que en seguida es va liar, bueno, ja ho puc dir-ho ara, jo com em van dir que portaria problema, jo sempre he defensat. Jo sempre, la meva manera de ser, sempre sí. La diplomàcia, la finesa de la política italiana i després la diplomàcia vaticana. I són úniques. I m'estranyava que no es parlés en català. Ja veieu que n'ha parlat quantitat de vegades, moltes més vegades que les que es pensava. Pues això també una mica de la fallo, perquè es polititza tot. També és a dir... que la solució, amb això sí que jo soc he estudiat lletres i tot, que a mi m'agrada el llatí, com canten el gregorià i tot, i que de vegades poder, algunes s'hauria de fer servir, diu que no, però jo crec que sí que s'hauria de fer servir més. El llatí de base amb un enterro, que és un català, castellà i tot, el fas en llatí i evites problemes. Bueno, això ja s'encarregaran el papa actual o el que vingui. I després també doncs, ja hem vist tota Barcelona, que serà la combinació de la creu, que la benedicció, està molt bé a Montserrat, ha explicat tota la... que també estava allà al Perú, en una parròquia que es deia... estava dedicada a la Mare de Déu de Montserrat, i ha tocat més temes, que és clar, és una part religiosa, ells tenen l'obligació de pensar i predicar, però veieu el moment actual que està, doncs...
anem una mica descontrolats, perquè la classe política, no, jo quan era petit me'n recordava el De Gaulle, el Schumann, la fundació del Mercat Comú, i tota aquella gent, el Paul Henri Spaak, el de Gasperi, tot, vull dir, una quantitat de... El Kennedy, per exemple, tots eren unes grans personalitats, això amb la Guerra Freda, i tenies aquella il·lusió, i aquella gent tenien ganes de millorar. Ara, vull dir, és bastant descafeinat, i si tant una persona fa unes directrius per tot el món i pugui arribar a la pau, especialment a Ucrània, Gaza i tot, doncs benvingut sigui. I també diu que van tenir una entrevista amb en Max Boni a Madrid, molt bé. I aquí a Barcelona, doncs ja dic, és la part més visitar la presó de Brians, Montserrat, doncs evident, Montserrat s'ha de visitar, perquè Montserrat és patrimoni de tots els catalans, dels creients i dels que no hi són. És nostre, és de tots. I per tant, no cal fer polèmiques. I després també a la combinació de Gaudí, doncs estem a Gaudí, gràcies a Gaudí, que ja vam fer, l'altre dia vam fer la història de Gaudí, i també una de les coses que, amb això del català, doncs si ell va ser perseguit per parlar en català, que més ara, després de 100 anys, que renunciés a la llengua que parlava en Gaudí. Vull dir, això hauria sigut un fallo. En fi, ja està dit i ja està. I el protocol jo crec que ha funcionat bastant bé allà i aquí. En fi, doncs ja després ja diran això, podria haver sigut així o alguna altra, i després el prestigi que això té per Barcelona és mundial, vull dir, l'obra de la Sagrada Família ens ha d'honrar tots, siguin bé o malament, els seients o no. Bueno, ja, llavors ja hem parlat una mica. Ah, mira, també, el festival, també, el protocol, també, el festival del Primer Sant, també, amb el que està caient a Madrid, tot això del govern i la posició i tot, doncs mira'ns amb el Falcon, que li vam dir també, per què l'agafa el Falcon? Bueno, el pot agafar, sigui o no, perquè és el president del govern. Sigui el Rajoy, sigui... Ai, el Rajoy també el feia servir el Núñez Feijó o ell per venir a Barcelona. I, esclar, ell també s'hi sent bé aquí, l'aire, aquí, l'ambient de català de Barcelona, no està tan allà, no respira Madrid tot el dia, dalt que te pego, vull dir, és massa, vull dir, aquí és més relaxat, la meva opinió. Doncs, bueno, va participar-hi. També ja vam dir que hi van haver les eleccions del Florentino, doncs a guanyar ja es veia venir. En fi, Bon Aires, segurament ja millor d'aquí un any o dos es pot retirar i queda com un senyor, i a veure, eleccions i tot. I després que han pitjat, em sap que pitjant el Moratino, doncs bé, bueno, doncs mira, benvingut sigui. I també que hi haurà el gran... hi ha de tot aquí, sempre celebrant coses, el Fórmula, el premi de Fórmula 1, que ara és Barcelona, Catalunya, doncs també ja veureu tot l'ambient. Esperem que vagi bon temps. De moment el temps ens acompanya. Fa ni molta calor i que no vagi cap projecte. Esperem que acabi la visita bé. També, mira, els aniversaris, doncs, el Jordi Pujol, 96, ja veieu. El Jordi Pujol, vull dir, té anys, i en canvi el Prat de la Riba, Macià, quan eren persones que estaven començant a fer a Catalunya més de 100 anys o tot, van morir bastant joves. Pues el Jordi Pujol ha arribat a 96, pues felicitem-li. I després cadascú que el jutgi a la seva manera. En John Depp, l'actor, 63. En Michael J. Fox, 65. La Laura Ponte, que és model, que es va casar amb un cosí del rei, amb el fill de la infanta Pilar, 53. Ah, i després la Nancy Sinatra. Quan era jove sempre sentia 86, estas botas son para caminar. Vull dir, els dos van començar, els dos germans, el Frank Sinatra Jr. i la Nancy. Però la Nancy va tenir més èxit. Però en el fons no van igualar en el pare. Eh? Vull dir, My Way, New York, Estranyes a la nit, tot això. Vull dir, sempre jo, com sento la música en Sinatra, m'emociono. Jordi Hurtado, 69. Magdalena de Suècia, la filla del rei de Suècia, 44. Mario Casas, que també aquest actor, que va estar uns anys visquent a Catalunya, s'ha fet gran, juntament amb el seu germà, 40 anys.
Mira, i aquest, el Fèlix de Rebelló del Toro, pintor, 100 anys, que també va a les revistes del Cor, sempre sortien quadres de personatges, d'aristocràcia i tot, va néixer a Màlaga, però està fincat a Barcelona, pues 100 anys, no? I després el Carlo Ancelotti, és entrenador del Madrid, 67. Doncs tot una sèrie de gent, que bueno, tothom, els personatges aquest més important. I, bueno, el pilot Esparragó, 35, de pilot de motos. També es va fer, també explica, clar, depèn de la dictadura i tot com ha canviat, que la Marisa Berenson era una artista i model guapíssima, i ara explica a les seves memòries que devia estar estimant a Cadaqués i el Dalí li volia fer un nu i la seva mare es va oposar en aquella època. Vull dir, clar, en aquella època tot es permetia, diguéssim, coses. Ara seria, bueno, ara seria impensable, per sort, diguéssim. I després també hem de dir, com a personatge, ja que és això de la guerra, del problema de l'Iran i tot això, mor aquesta personatge escritora, Marganene Satrapi, molt jove, amb 53 anys, escritora iraní. Pobre, que va morir el seu marit i va tenir, bueno, tot el que està passant a l'Iran, doncs el que ho passa veritablement malament és el poble. Encara que vinguin els americans, facin de les seves, però no deixa que hi ha una dictadura i van ajusticiant persones per participar en una manifestació. Bé, Barcelona, desfile històric. Barcelona reuneix a les supermodels dels anys 90. Verònica Blume, Judit Mascó, Vanessa Lorenzo, Nieves Álvarez i Laura Sánchez. I em sembla, mira la que sempre no... Ja sortirà, que les tinc retratades aquí. La Inés Sastre, que és la poder de les més veteranes, i si la Judit... Jo el trobo bé, que actuïn a l'edat de... Si són models i tot, tenen l'aire sofisticat, perquè no poden desfilar igual als 60 i tot. Si al final moltes coses les compren senyores de la seva edat, també. Bueno, doncs aquí es veu tot, el lloc hi surt Rossi de Palma, amb la seva filla, bueno, deu ser dotada, tota pija també va, aquí la filla d'Alejandro Sanz també, amb la seva mare, Jadi Michel, vull dir, bueno, Victòria Abril, mira, 66, diu, tot això va ser per un homenatge a la Lola Casademunt, aquesta gran modista, doncs aquí tot. Doncs aquí es veu tot l'ambient. El Mario Casas ja l'hem vist, tot de prestigi amb els germans. És una família molt unida, va, tots els germans i tot. Doncs felicitem-s'hi. Olivia Molina, la saga dels Molina, m'agrada molt la maternitat, sentir que acompanyo els meus fills. Ho he dit també. Després el Richard fa un comentari polític. Tots som emigrants d'alguna manera. Vull dir, s'ha tornat. Em van dir que no havia marxat per problemes d'impostos del país, no ho sé. Això es diu. I després hi ha un també que diu Diego González Rivas, el cirurgià, nòmada i solidari, que ha revolucionat la medicina. Es veu que va amb una furgoneta tota preparada i va operant per totes les parts del món. Bueno, doncs alegrem-me que hi hagin persones amb aquesta gran vocació social. Diu, la passió per la robòtica que sentia de nen m'ajuda a inventar braços mecànics per operar. De petit construïa robots que amb sort aconseguia caminar dos passos endavant. Els meus robots salven vides, doncs com a molts anys pugui continuar. Les estrelles que defensen el cos i la seva edat. Mira, l'Emma Thompson, a 67. L'Emma Thompson, a mi sempre m'agrada la gran pel·lícula Lo que queda, lo que queda del dia, que fèiem amb el Hopkins, feien com arribar a dalt i a baix aquestes sèries, o la sèrie aquesta última que han fet també d'aristocràcia, i ella feia de dama de clau, ama de llaves, i ell feia de majordom, i també mantenen una relació molt bé. Doncs, la Kate Winslet, 50 anys també. I aquí, doncs, mira, aquí surten més la Mary Streep, 76, la Andy McDowell, 68, la Jodie Foster, 63,
la Cindy Crawford, que era model, 60, i la Àngela Molina, 70, i la Mary Stipp és la més gran, 76. Aquí també a Madrid li fan una inauguració, un parc en honor de Héctor Altero i els dos germans també. I aquí vius Daniel Schroeder, Schroeder, el sacerdot de la promesa, i resulta que va néixer a Lloret de Mar. Diu, vaig aspirar amb el Pájaro d'Espino, ja sabeu aquesta sèrie d'Enrique Chamberlain ja fa 2 anys que és mort, vull dir que inspirava aquesta sèrie, doncs ell també fa de capellà en una sèrie que fan a la U de la promesa, que amb 5 dies s'acaba, i explica tot, però va fer gràcia que ell va anar al seu pare, es va separar, va anar a estiuejar a Lloret, es va casar i tot, i bueno, i diguéssim, es fill de Lloret, doncs ens alegrem també, saludem tots la part de Girona i els de Palafrugell també. I aquí, així és un dia, en el rodatge més divertit, fan una comèdia de Silvia Alonso i Àlex González i el Maxi Iglesias. És una mica així, agrada aquestes, així, aquestes comèdies, així romàntica, diu que ha revolucionat Don Hosti. Diu Maxi Iglesias, és el català, que encara està de moda amb la parella de la Aitana Sánchez Gijón, un guapera cínic que compta amb beques, dedica estafes i fa la vida, explica la seva vida, el descobert la seva vida. Pues, crec que estarà bé això. Bueno, ja anem acabant. Pues, doncs continuo amb la Pepeta Moreu, que tenien una casa a Pairal, que avui ho he preguntat aquí a Cabrera, diu sí, i encara hi ha els familiars que m'han dit que viuen a... Els propietaris viuen a l'estiu, vindrà que viuen a Madrid. A Santa Helena de Gell, ja ho veieu, tota aquesta zona. Vull dir, és el gran amor de Gaudí. Eh? I després també, abans de dir-ho tot, també vull el diari que també han dedicat un monument a en Gaudí, tal com és la seva figura, perquè ara també s'estila fer monuments, que quasi bé no veus ni la figura del personatge, que és tan complicat o abstracte. Pues aquest feu estar prop de l'església i també han fet un mural també, que és on els agrada, no. Però jo crec que aquesta escultura està bé. Ja sabeu que és Reus, Riudoms, que és el mateix. Vull dir, aquesta comarca de Reus, París-Londres, és com la de Figueres, que també allà neixen una quantitat de personatges que són lombreres, no sé què ho fa, però Reus també té molta anomenada, el Joan Prim, el general Prim, vull dir, personatges, Mariano Fortuny, bueno, i ara més, vull dir, és una activitat, és una ciutat molt activa, bueno, igual que Figueres i tot, doncs ens saludem a les dues ciutats. Doncs ja m'ha explicat, després eren 5 germans, el seu pare era un comerciant que havia viatjat per tot el món, o sigui, és d'una família bé, benestant, i vull dir, ella, ja de la, diguéssim, el que jo he tret del diari i tot, diu, es troba a Oran, a la part d'Argèlia, i té el primer marit, que és embarassada amb Joan Palau, que és acusat de bigamia perquè quan li diu que està embarassada, que sigui l'abandona amb la criatura, i llavors amb el temps doncs, hi van aconseguir l'anul·lació, li va treure tots els calés, tot, bueno, com sempre, una mala persona. I llavors ella, quedant sense res, doncs va a Oran, va donar classes de... Tocava en un lloc, el piano, va aprendre el francès i va recollir el que va poder amb ajuda d'uns mariners i tot, com va tenir per tornar a Mataró. Ja dic, torna a Mataró, però amb el seu fill, i al cap de 3 anys el fill mora de diptèria, que abans era molt normal que els canals, les criatures, agafessin moltes malalties, que ara, feliçment, doncs, se supera. Aquí vull dir a la part, evidentment, occidental. Diu aquesta dona, i és clar, de l'època, el 1870-80, ja toca... vull dir, es banya al mar i tot això, imagineu-se, vull dir, era impensable que una dona anés a banyar-se al mar, tot això, en fi, esclar, diferents èpoques, eh? Llavors ella té molt
té una llegeix premsa anticlerical, té contacte amb classes polítiques. Penseu que a Mataró també, com el textil i indústries, també hi havia el moviment obrer, evidentment, una classe treballadora, per això van sortir les grans al Fòrum del Vidre i tot, però això ja és a part. Pues, doncs, amb polítics de republicans i de socialistes. El segon matrimoni el fa en Joaquim Carballol, comerciant de fusta. Té quatre fills i, als 43 anys es torna a casar amb en Josep Vidal. És un negociant també i relacionat amb el món del cinema. Ja en aquest temps ja començava a avançar al món del cinema i és representant de la companyia americana Paramount. Bueno, llavors, què és la relació de Pepeta amb en Gaudí? Per mediació de Salvador Pagès, que era un empresari del textil, una mica utòpic, però un gran coneixedor social, un gran, volem dir, com a empresari, vivia el món obrer, interessat pel món obrer, doncs funda la cooperativa, funda la cooperativa d'allò obrera mataronina. I esclar, Vivera demana a Gaudí, va estar durant 4 anys treballant a la cooperativa. I com que era amic de la família Moreu, doncs ells han aquí visitar durant 4 anys a la família Moreu i a la Pepeta, i llavors hi va dissenyar moltes coses de la cooperativa. També la Pepeta Moreu, també i la seva germana, donaven classes als fills dels treballadors que treballaven a la cooperativa. Per això hi havia una relació de coneixença. Llavors, quan ell vol demanar relacions i tot, ella li diu que no, ell en tenia 23 i ell 33. I ella li diu no, que està promesa amb el marit aquest, amb el, diguéssim, l'últim, diguéssim. I doncs, queda rebutgen en Gaudí. Desenganyat, doncs ell es dedica pues, a això. I això passa al 1885. Llavors ell es concentra en el món de l'arquitectura i ja se sent abandonat, com despatxat, diguem-ho així. I es dedica amb cos i ànima al món de l'arquitectura. Vull dir, i llavors té, diu, que una de les coses que tenia, que, esclar, imagineu tot el dia allà, que no, que poder no li va fer l'aspecte físic i tot, que el va fer repudiar, el que sigui. Això ho va dir, diu, el germà petit o la germana, que era més petit, i ho va explicar un temps després. Bueno, els grans personatges sempre tenen una petita cosa. Doncs aquesta és la història. Ja vam dir que ella va morir d'allò, a Sitges, el 1968, encara hi havia, faltava un any per l'acabament de la guerra civil. L'altre dia vam dir que també van descobrir dues cases que havien fet d'en Gaudí, que s'ignoraven tot, i ara, esclar, commemorar els 100 anys aquests, doncs han sortit la quantitat d'històries de... Diguéssim, jo els contava que aquesta, la Pepeta Moreu, doncs mira, i té un carrer dedicat a... Saps que és un passatge? Que em sembla que el dia que vagi a Mataró a visita sé un test, em sembla que està a prop del centre. Doncs, amics, amics de Rodamón, espero de cor, de los corazones y revistes del cor, us hagi agradat. Bobby, Josep Pomades, a reveure.

0: Donem la benvinguda al col·leccionista, amb Josep Pons.
1: Dins el programa del Rodamón hi arriba el col·leccionista. Hi arriba el col·leccionista amb la seva corresponent gravació antiga a punt d'emetre. Avui, amb el trio Guadalajara, que havia gravat molt de discos i he triat un, una mica alegre, que es titula El vaivén del tren, doncs tots amb el tren.

0: Fins aquí El Col·leccionista, amb Josep Pons.
1: Hola, què tal? Molt benvinguts. De nou, una setmana més a les històries musicals del Rodamón. Salutacions cordials, Josep Dalmau. Avui, en aquestes històries musicals, parlarem d'Erta Kidd, que fou una actriu, cantant de jazz i estrella del cabaret estatunidenc. La seva carrera en el cinema va començar des de petita i es va fer famosa pel seu caràcter indomable. Es va denominar a si mateixa la primera Material Girl i se la considera antecessora de Diana Ross i de Madonna. Desenvolupà una àmplia carrera discogràfica i cinematogràfica, arribant a participar fugazment com Catwoman en la sèrie de televisió dels anys 60, Batman. Va iniciar la seva carrera en espectacles de varietats i va debutar en cinema i teatre en el 1948, mitjans en els que va treballar amb múltiples figures com Orson Welles, Sidney Poitier, Nat King Cole i Eddie Murphy, entre d'altres. La seva bellesa va fer el doblatge per pel·lícules de dibuixos animats i va seguir participant en el cinema fins als seus últims anys. Com a cantant, moltes de les seves cançons es van fer famoses tant en anglès com en francès, idioma que dominava per les seves actuacions a Europa. La seva faceta musical va repuntar a mitjans dels anys 80 en cançons de dance com Where is my man? Escoltem, doncs, aquesta cançó, Where is my man, de la Erta Kidd.

el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribes.

Molt benvinguts. Molt benvinguts sigueu a nou espai de les recordances musicals, recordant el passat amb les seves músiques. L'espai que amb molt de gust us ofereix el col·leccionista de discos antics Josep Pons. A noves vies dels aparells del comandament del so, allà el César Escobedo. I anirem per posar seguidament la gravació del programa d'avui.

La primera melodia del programa serà l'Orquestra Simfònica de Concerts de Barcelona, amb una selecció de melodies de la zarzuela Doña Francisquita, del compositor Amadeu Vives. Aquesta zarzuela va ser estrenada en el mes d'octubre de 1923, del segle passat.

0: En el carrer de l'Hospital de Barcelona estava ubicada l'antiga sastreria de Can Casa Ramona. I ara recordarem un popular disc de propaganda que no parava de sonar en les emissions de ràdio de l'època. Eren èpoques de comunions i hi havia el traje Casa Ramona, que això es va fer molt popular. Doncs ara ho recordarem.
1: Esos trajes tan bonitos.
2: El mago, el mago.
3: El mago dirá quién fue.
1: Pues al mago llamaré y a él le preguntaré.

Doncs hem recordat aquest antic disc de propaganda de la sastreria Casa Ramona, que hi havia moltes sastreries selectes llavors. Hi havia també el dique flotante, hi havia també Barcos, que era Barbosa i Costa, que allà em varen fer el vestit de la primera comunió, però ja fa temps d'això. Doncs ara passarem a recordar a la Isa Pereira. La Isa Pereira amb un paso doble chispero a l'estil madrileny, la Xula Marquesa. Anirem en aquell antic Madrid que hi deien la Xula Marquesa a la Carmen de Montilla.

0: vos que me desvías, yo contestaba, vamos que no hay señores que extraer.
1: En Josep Guardiola, però no en Josep Guardiola, entrenador de futbol, en Josep Guardiola, vocalista, la gran veu i amb les seves innumerables melodies gravades. I ara vindrà el tema popular de la petita flor.

Canviarem seguidament d'estil de música i anirem a recordar una famosa orquestra, l'Orquestra Demon Jazz, una gravació de 1935 amb la vocalista Celeste Grijo, que va gravar diferents discos acompanyada d'aquesta orquestra famosa, la Demon Jazz. I ara vindrà Mickey Músico, o sigui, el ratolí Mickey Mouse. Feien una veu de nen la vocalista. I llavors també aquests curts metratges del Mickey Mouse se solien passar abans dels llargs metratges d'estrena. Sempre hi havia uns dibuixos animats, que més tard també, si hi havia dibuixos, també no faltava el noticiari Onodo, però això a partir d'acabada la guerra. Doncs anem per recordar el Mickey Mouse amb la veu de la Celeste Grijo.

anirem a recordar la veu del vocalista de moda d'acabada la Guerra Civil, el Rafael Medina, amb la melodia Arrullo de Amor, de la pel·lícula El pobre rico. Aquesta pel·lícula era de 1942 i va tenir molt d'èxit. Estava dirigida per el famós Ignacio F. Iquino i estava protagonitzada per en Roberto Font, un oblidat actor còmic, i Mercedes Vecino. Aquí hi ha una curiositat que l'autor de la lletra que sentirem la melodia és el pare del vocalista Rafael Medina, que va posar la lletra en aquesta música per aquesta pel·lícula. L'autor va posar la lletra. L'autor de la música és el famós Joan Duran Alemany.

I ara, a la veu del famós Marco Redondo, en la melodia Brindis, aquest Brindis pertanyia a la zarzuela i al cantante Enmascarado, que el llibret era de Serafina Adame i Adolfo Torrado, i la música de Fernando Díaz Giles. Aquesta zarzuela, que està ja potser una mica oblidada del cantante Enmascarado, va ser estrenada en l'any de 1934 del segle passat. Com hi he dit, el famós veu de Marco Redondo.

Ara passarem a recordar a la veu de l'Anna Maria Parra amb una adaptació d'una famosa melodia italiana que per títol era Volare o bé també Nel Blu di Pinto di Blu.

tornarem a recordar en el Rafael Medina. En aquell 1940 va tornar de França, perquè ell actuava a França i va ser invadit pels alemanys en la Segona Guerra Mundial, la Guerra Llampec, que deien. I van de seguida van avançar per tot França, que en un mes la van ocupar. I ell va marxar, que veia que anava amb maldades, i va anar a parar a Barcelona, i llavors ja no tenia orquestra ni contractes, i va passar a formar part de l'orquestra Montoliu, dirigida per en Vicenç Montoliu, que era el pare del després famós Tete Montoliu. I una de les primeres gravacions que va fer el Rafael Medina amb l'orquestra Montoliu, en aquest 1940, era el que portava per títol Què puntada. Es dona la particularitat que en aquesta melodia va ser la censura, no la va deixar emetre durant un quant temps, perquè tothom, amb el títol de Què puntada, o com cantaven, treia la N i quedava malament.

vindrà la vocalista Mariola, que jo porto amb les seves marxinyes portugueses tan airoses, però aquesta vegada no ve a ritme de marxinya, ve a ritme del triqui-truco, que era una melodia que pertanyia a una pel·lícula d'aquell temps, del principi dels 40, que, del segle passat, que el títol era Eres un caso. Crec que ja no hi ha còpies. Aquesta pel·lícula era de 1946 i estava interpretada per en Fernando Fernán Gómez i la Mercedes Vecino. I el títol, El triqui-truco.

0: y viéndolas y disfrutar la paz en casa, tú tendrás y mucho más feliz serás sin vacilar. Pero podrás tener un gran quebranto si ella se entera que bailaste el triqui-truco y cantarás al son que ella del canto, y el triqui-triqui, triqui-truco bailarás. El triqui-truco, el triqui-truco, el triqui-triqui, triqui-truco bailará. El triqui-truco, el triqui-truco, el triqui-triqui, triqui-truco bailará.
1: El trio Guadalajara, que vestien a la mexicana, però el seu repertori era molt variat. També hi entrava música popular mexicana, però cantaven melodies de tot tipus. I aquí els porto ara amb una melodia també que molt famosa, que el títol és Mamá el Bayón, que quan va sortir la moda del ritme del Bayón, varen sortir moltes melodies amb aquest mateix ritme. Doncs ara recordarem aquest Mamá el Bayón amb el trio Guadalajara.

jo ja m'acomiado del programa i fins al proper que ens tornarem a retrobar amb aquestes melodies antigues. En les vies del comandament del so ha hagut en César Escobedo i un servidor que us ha parlat, Josep Pons, i una salutació a les emissores de ràdio que passen aquest programa.

0: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
3: Restaurant Can Pere, de Begur. L'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana. Carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
4: Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
5: Sona a Pairal, l'estrena del 98è aplec de la Sardana de Calella, feta per Xavi Molina. L'escoltem. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Descobrim com és la sardana del 98è aplec Pairal de Catalunya. L'ha escrit Xavi Molina i es va estrenar a quatre coples diumenge passat al Pati de l'Os de Calella, en un aplec on hi ha pregonat la periodista i gestora cultural Ruth Martínez. Quines reivindicacions va fer? Aquest és el programa 491 i tenim més titulars. La desena edició del festival Amb so de copla aposta per la fusió de la copla La Llobregat amb el cant líric de Guillem Batllori, a més de 5 altres produccions ja estrenades. I l'agrupació Floricel Resodor d'Anglès convoca el segon concurs musical per a Masats i Vilalta, Vila d'Anglès, per a temes que introdueixin la sardana en la composició. La fusió del Quico Alcelio, el Noi i el Mut de Ferreries amb la Copla Reu Jove ja està enregistrada i el nou disc es presenta aquesta setmana. L'escoltem en exclusiva. I la Fundació Universal de la Sardana aprova unes noves bases per regular les campanyes de mecenatge. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Coplejant.

0: l'Hospitalet.
1: Coplejant.cat.
2: El que ha passat al món immens de la sardana i la cupla aquesta setmana passa per Calella. I així us ho expliquem.

0: Així sona la nova sardana que Xavi Molina ha estrenat per la Plec Pairal de Catalunya. El compositor blanenc va estrenar diumenge al Pati de l'Os de Calella el 98è aplec de la sardana de Calella al Pairal de Catalunya a quatre cobles, els Montgrins, la principal de la Bisbal, la principal del Llobregat i la Marinada, una sardana que la mateixa entitat d'agrupació sardanista de Calella va titular Sona a Pairal, aprofitant el leitmotiv de l'aplec d'enguany, que és aquest aplec que ressona, sona a Pairal, l'aplec de Calella. Un aplec que també ha comptat amb un pregó d'inici, ja ha estat el quart pregó el divendres, amb la periodista i gestora cultural calellenca Ruth Martínez, que va fer tot un seguit de reivindicacions. La podem escoltar en alguns fragments aquí al Coplejant.
1: És per mi una alegria molt gran retrobar-me amb vosaltres i

0: en aquest espai per explicar, de fet, per explicar-vos tot. Adreçar-vos avui aquestes paraules em permet compartir el llegat més gran que m'ha regalat, si més no a mi, la sardana. I és que jo a la sardana li dec tres de les amistats més velles, més duradores en el temps, més sòlides i més vertaderes que tinc. Aquest pregó, per tant, va només una mica de mi, perquè inevitablement us compartiré vivències i sentiments personals. Va de nosaltres, va de l'amistat. És, podríem dir, un cant a la vida, manllevant el títol de la sardana de Josep Coll, que s'expressa, s'articula a través d'una peça preciosa i singular en aquells temps, el primer tram de la vintena, malgrat setmana sí, setmana també em posava davant d'un micro, a vegades davant de molta gent, em calia treballar molt i sobretot millor la meva relació d'autoacceptació de mi mateixa, sobretot de la meva aparença física. I la colla no m'hi va ajudar gaire.
1: Aquestes han estat algunes de les paraules que la periodista calellenca va dirigir al públic sardanista i calellenc divendres passat al pregó de la Plec, amb les cobles, la principal de Llobregat i la Bisbal Jove. Una Plec que ha comptat amb sis de les millors cobles del país i que s'ha articulat des de dimecres amb una conferència inicial amb Anna Costal fins a diumenge a la tarda. L'entitat ja està preparant l'edició 99 amb els ulls posats a l'edició 100 d'aquí dos anys, però mentrestant, anem a veure com sona aquesta sardana de Xavi Molina, que explicava això el dia que la va estrenar a la Plec de Calella.
2: Mira, només volia dir que quan he arribat al recinte fa una estona del parc, de sobte m'ha vingut a la memòria quan jo tenia 18 anys i com a tenora de la Copla Vila de Blanes se'ns va oferir l'oportunitat de venir a participar en la Plec de Calella, i he recordat de sobte lo impressionats que estàvem per aquesta fita musical i el repte que representava venir a fer de representar la tenora aquí en la nostra copla en aquesta Plec. I per això també he pensat que pocs anyets després ha sigut un honor que m'hagueu convidat per participar una altra vegada en aquesta Plec i en aquesta ocasió amb la meva música. L'única cosa que desitjo és que disfrutin tant els músics com els balladors i que sigui tot un èxit. Gràcies.
1: Anem a escoltar com sona aquesta Sona a Pairal de Xavier Molina a càrrec de les cobles Montgrins, la Llobregat, la Bisbal, la principal de la Bisbal i la Marinada en la gravació de l'estrena.

0: Això era Sona Pairal, la nova sardana de Xavi Molina.
1: Cuplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I obrim el taló amb una nova edició de l'Amsó de Cople.
1: Obrim el taló.
0: Ja tenim aquí el cartell complet de la desena edició de l'Amsó de Cople. El Festival Amsó de Cople de Palamós celebrarà enguany la desena edició i la programació d'aquest any desplega 7 concerts entre el 4 i el 8 d'agost en espais com el Parc dels Països Catalans, la plaça Josep Sarquella o el Passeig de Mar, amb propostes que repeteixen com la Cople Amsó de Dona i talent local amb el cant líric palamosí Guillem Batllori, que farà un recital acompanyat de la Cople La Principal de Llobregat, l'única producció que estrena al festival. També hi serà Filomena, la Transmediterrània Orquestra i un concert memorial Ricard Viladesà organitzat per l'agrupació sardanista Costa Brava, que completen aquest cartell.

La programació arrencarà dimarts 4 d'agost a les 10 de la nit a la plaça Josep Sarquell amb el concert de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya dirigida per Francesc Assú. La formació reunirà sobre l'escenari prop de 130 músics i cantaires amb la Polifònica de Puig-reig. L'espectacle comptarà amb les veus d'Arjau, Bet, Joan Garrido, aquesta Mariona Escoda que estem sentint, o també Samantha incorporarà el mapping i la il·luminació escènica. Amb temes com aquest, Vestida de nit, recordem que la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya conté la cobla, la principal de la Bisbal. Aquesta nova producció estrenada doncs, l'any passat a l'Auditori de Girona es titula Mare Mundi i és un tribut al mar, per això aquesta veneda Vestida de nit de Mariona Escoda. Si pugui...

Déu-n'hi-do amb aquesta avenida. L'endemà dimecres 5 d'agost a les 10 de la nit, l'Arbreda Municipal acollirà el 25è, atenció, número rodó, concert de la Costa Brava Memorial Ricard Viladesau. La Bisbal i la Montgrins, i la Bisbal oferiran un concert dividit en dues parts amb repertori i composicions conjuntes més enllà del gènere tradicional. El repertori encara no s'ha publicat, però de ben segur hi trobarem algunes obligades. Nosaltres hi serem, com sempre. I el dijous 6 d'agost hi haurà dues cites. A les 7 de la tarda al Parc dels Països Catalans acollirà la Copla amb So de Dona, un concert centrat en obres de compositores com Pepita Llonell, Mercè Torrents, Montserrat Pujol, Concepció Ramió, Marian Márquez, Anna Serra, Bàrbara Ardanuy, Anna Abad o Aurora Vicentini. No han transcendit encara quines seran les intèrprets. I aquella mateixa nit, a les 10 de la nit, la plaça Josep Sarquell acollirà la proposta del palamosí Guillem Batllori amb la Principal del Llobregat en un concert que vincularà la veu lírica amb la sonoritat de la copla.

Aquest és Guillem Batllori, de fet, palamusí, amb un dels temes estrella de l'òpera La Notte de Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart. És el Non più andrai i, a més, ara mateix s'està representant al Liceu, per tant, teniu oportunitat d'anar a veure aquesta òpera. És un enregistrament de Batllori el 2025 al Teatre La Faràndula de Sabadell, en la Fundació Òpera Catalunya, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, i així podem sentir com canta aquest Guillem Batllori, que farà tàndem amb la Llobregat aquest estiu a l'Amsó de Cobla. I faran tàndem per interpretar repertori de Lied català. Batllori va debutar l'any 2023 al Gran Teatre del Liceu amb l'Incoronazione d'Hipopea de Monteverdi i ha tornat per cantar a Anthony and Cleopatra d'Adams i també Lohengrin de Wagner. També ha estat interpretant West Side Story i aquest 2026 la Gioconda de Ponchielli. A finals del 2025 ha debutat en el paper de Figaro, també a La Notte de Figaro, com dèiem ara, l'estem escoltant en aquesta gravació. Entre els seus compromisos més recents destaquen diferents rèquiems, el de Brahms, per exemple, a Barcelona, així com l'espectacle Un misterio de Sainete o Zarzuela a la Cazuela, produït pel Palau de les Arts de València. El mateix cantant ha publicat a les seves xarxes socials que està molt entusiasmat per fer aquesta col·laboració per primer cop amb Cobla i amb la Cobla, la principal de Llobregat. Ho veurem aquest estiu a l'Amsó de Cobla Palamós. I del cant líric passem a l'espectacle familiar.

I és que divendres 7 d'agost a les 7 de la tarda, també al Parc dels Països Catalans, el festival amb so de cobla programarà el concert de Filomena, una proposta familiar que combina animació i música tradicional i que ja es va estrenar l'any passat. El grup presentarà una col·laboració amb el tenora Quirze Egea i els arranjaments d'Arnau Tordera. Són així, Filomena.

0: Això era Filomena.
1: Gràcies, guapos.
0: I si Arnau Tordera fa els arranjaments del grup Filomena, també és el creador d'aquesta proposta que torna al festival amb so de cobla després de ja una colla d'anys havent sigut cap de cartell en, en una de les edicions d'aquest festival. La jornada continuarà el 7 d'agost a les 10 de la nit a la plaça Josep Cerquella amb Obeses i la cobla Berga Jove. La banda usonenca, liderada per Arnau Tordera, presenta el seu nou treball Ai el cor diàstole, amb què tanca el projecte discogràfic iniciat el 2024, també amb la cobla Berga Jove, i per tant es presenta en aquest amb so de cobla. Escoltem aquest guapo d'Obeses amb la cobla Berga Jove, i si voleu més informació sobre el festival la podeu trobar a amsodecobla.cat.

0: noticias guapísimas.
1: Cuplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.

0: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell, hores convingudes.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Sonats, el Festival de Comèdia de la Costa Brava torna més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 9:45 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
3: Escolta Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
4: L'agenda.
5: Vinga, fem un recull de l'agenda perquè és que estem al juny i va patada. Comencem a dimarts 16 de juny perquè hi ha concert al Palau de la Música Catalana amb la Cobla Sant Jordi a partir de 8:15 del vespre. I dissabte 20 de juny a 11:30, acte central del Dia Universal de la Sardana al Parc del Tibidabo a Barcelona amb la Cobla Berga Jove. I també dissabte que ve 27è aplec de la Sardana de Camp de Bànol a les 5 i a 9:15 de la nit amb les cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i la Principal d'Olot. I també 19è aplec de la Sardana de Sant Llorenç d'Hortons a les 6 i a 9:45 amb la Flama de Farners i la Cobla Sant Jordi. Dissabte que ve també hi ha el 50è aplec de la Sardana de la Verge de la Riera, les Borges del Camp amb la Cobla Reu Jove a 6:45 i a 11:00. I dissabte que ve també a les 7 hi ha concert amb la Ciutat de Terrassa al Palau Bofarull de Reus. Dissabte 20 de juny també a les 7:40 a plec de nit de Mataró amb la Cobla Lluïsos, la Principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. I passem a diumenge. Perquè el 21 de juny hi ha el 44è aplec de la Sardana del Prat del Llobregat amb les cobles la Principal del Llobregat i la Ciutat de Cornellà, i també el 63è aplec de la Sardana de Sabadell amb la Juvenívola de Sabadell, els Mongrins i la Mediterrània a les 11 i a 4:45 de la tarda. També diumenge que ve a la tarda 2:05, 80è aplec de la Sardana de Taradell amb les cobles Sant Jordi, Genisenca i Lluís Oscoble. I diumenge que ve també hi ha concert a 9:45 de la nit amb Anna Dibori a Montblanc amb la Cobla Maricel. Dilluns 22 de juny a les 7, concert al Palau de la Música Catalana de Mare Mundi, tribut al mar de la Simfònica de Cobla i Cora de Catalunya, aquest que també en parlàvem ara, parla amb so de cobla. I aquesta setmana destaquem... Doncs el 72è aplec de la Sardana d'Anglès, que arriba diumenge que ve, 21 de juny, a les 11 i a 4:45 de la tarda, amb les cobles Bisbal Jove, Ciutat de Girona i Ciutat de Granollers. Mentre l'esperem, escoltem l'aplec d'Anglès de Francesc Marrós, a càrrec de la Principal de la Bisbal, una sardana de 1957 que escoltem avui aquí, al Coplejant.

0: Aquest 12 de juny veu la llum Jota per Cobla, un projecte musical que fusiona dues de les sonoritats més representatives de la música d'arrel catalana, la rondalla de la Jota i el fandango de les Terres de l'Ebre, amb la Cobla Andreu Jove. Que ho fa, el sentiu, amb els músics ebrencs, el Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, amb la Cobla Reu Jove, sota la direcció de Marcel Casellas. El resultat és una proposta artística que fa dialogar els ritmes i melodies tradicionals del sud de Catalunya amb la sonoritat mediterrània i orquestral sinfònica de la Cobla, un projecte que ja vam veure en directe a l'Amsó de Cobla de l'any passat. El repertori recupera cançons i melodies populars ebrenques i les presenta amb nous arranjaments, com aquesta cançó Sonetes de mariners. I creix un pont musical entre territoris i tradicions. El projecte vol esdevenir també un homenatge a la memòria de Jesús Ventura, director, intèrpret, compositor de sardanes i arranjador de bona part dels temes inclosos en aquest treball, perquè va ser ell qui va començar aquest projecte que després ha desenvolupat Marcel Casellas a causa de la mort del primer. La setmana que ve, de fet, en parlarem mentre es prepara la Bienal Jesús Ventura. Això serà la setmana que ve. Però ara, segons els seus impulsors, Jota per Cobla és una obra que ressona a tot el país, unint vents i veus del nord i del sud, olors de terra i aires del riu i del mar, diuen. Una proposta que posa en valor la riquesa de la música popular catalana i la capacitat de la tradició per reinventar-se i arribar a nous públics. El disc s'estrena aquest 12 de juny en format CD i vinil i representa una de les apostes més singulars dels darrers anys dins l'àmbit de la música d'arrel catalana. Anem a escoltar un d'aquests temes sencers, és la Jota de la Ronda. Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries Fit, Marcel Casellas i la Cobla Reu Jove, així sonen.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: Samplejant.
1: I parlant d'anglès, anem-hi.
2: T'has llegit les bases?
1: Anem-hi, si és que no ens esteu escoltant des d'anglès, que podria ben ser. I és que la població de la Selva impulsa la fusió de la sardana amb motius amb nous estils musicals amb el segon concurs Pere Masats i Vilalta Vila d'Anglès. L'agrupació sardanista cultural Floricel d'Anglès aposta per incorporar la sardana a nous llenguatges musicals i convoca una nova edició del certamen amb premis fins a 800 euros després que fa 2 anys celebrés la primera edició. La Vila d'Anglès acollirà el proper 21 de novembre la segona edició d'aquest concurs musical Pere Masats i Vilalta, una iniciativa impulsada per l'entitat sardanista de la població amb l'objectiu de fomentar la presència de la sardana en àmbits musicals diversos i apropar aquest gènere tradicional a noves generacions. El certamen, que tindrà lloc a la sala 1 d'octubre de la Vorés d'Anglès, neix de la voluntat de l'entitat organitzadora de fomentar, diuen, i incloure la sardana a tants àmbits musicals com sigui possible. Per aquest motiu, el concurs està obert a propostes de qualsevol estil musical, sempre que incorporin una part significativa en forma de sardana. Segons les bases, les composicions poden combinar la sardana amb gèneres tan diversos com el rock, el pop, el jazz, la música electrònica o altres músiques urbanes. L'objectiu és potenciar la creativitat musical i demostrar que la sardana pot conviure amb altres gèneres. Les obres presentades hauran de ser inèdites, amb una durada màxima de 5 minuts, i en cas d'incloure lletra, aquesta haurà d'estar escrita en català. La interpretació es farà en directe durant la jornada del concurs, un aspecte que el jurat tindrà especialment en compte a l'hora de valorar les propostes. El concurs és obert a participants de totes les edats i les inscripcions es podran formalitzar a través del web de Floricel entre l'1 i el 30 de setembre. Pel que fa als guardons, s'atorgarà un primer premi de 800 euros, un segon premi de 400 i un premi popular també dotat amb 400 euros. El jurat, format per professionals dels àmbits musicals i literari, valorarà aspectes com la qualitat musical, la composició, el ritme, la melodia, la interpretació i la posada en escena. Amb aquesta segona edició, el concurs Pere Masats i Vilalta es consolida com una plataforma per reivindicar la vigència de la sardana, diuen. Ara fa 2 anys va guanyar Bram de Vida Madame Mustàgera, l'artista, i nosaltres avui la recuperem per anar fent boca d'aquest nou certamen.

0: Això era Bram de vida, de Madame Moustache.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.
0: I tenim més notícies destacades. Tomàs Molina signa el manifest del Dia Universal de la Sardana 2026. La sardana, la ciència i la convivència es donaran de la mà aquest any en la celebració del Dia Universal de la Sardana. L'entitat Som Sardana ha presentat el manifest de l'edició 2026 que ha estat redactat pel meteoròleg i divulgador científic Tomàs Molina. En un any especialment marcat per l'expectació generada pel gran eclipsi solar visible des de Catalunya aquest estiu, l'organització ha volgut comptar amb una de les veus més destacades de la divulgació científica al país. Molina reflexionarà en el text sobre la sardana com a símbol de comunitat, equilibri i convivència, i la defineix com una dansa on música, matemàtica i societat es troben en un mateix cercle. El manifest també recorda la figura del compositor Francesc Marrós, coincidint amb el 125è aniversari del seu naixement. També Molina serà l'encarregat de llegir públicament el manifest durant l'acte central del Dia Universal de la Sardana, que tindrà lloc el proper 20 de juny al Tibidabo, com explicàvem abans a l'agenda. La jornada reunirà dansaires, músics i entitats sardanistes per reivindicar, doncs això, el Dia Universal de la Sardana. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana, que segueix amb que la Fundació Universal de la Sardana aprova unes noves bases per regular les campanyes de mecenatge. Aquesta entitat ha aprovat aquestes bases reguladores per gestionar les donacions destinades a projectes sardanistes. L'objectiu és donar suport a les entitats del país que vulguin impulsar iniciatives de mecenatge i al mateix temps garantir la sostenibilitat econòmica de la mateixa fundació. A partir d'ara, les entitats interessades hauran de presentar prèviament els seus projectes perquè siguin validats. Un cop aprovats, disposaran d'un termini màxim de 6 mesos per captar donacions. La normativa també estableix que els donants podran beneficiar-se d'importants avantatges fiscals tant en la declaració de la renda com en l'import de l'impost de societats, amb deduccions que poden arribar fins al 80% pels primers 250 euros aportats. Pel que fa al finançament de la Fundació, aquesta aplicarà una retenció sobre els imports recaptats per contribuir a les despeses de gestió i manteniment. Els percentatges seran del 20% per als primers 500 euros, del 15% pels entre els 500 i els 1.000 euros i del 10% per als imports que superin aquesta quantitat. Amb aquesta iniciativa, la Fundació Universal de la Sardana vol oferir un marc transparent, diuen, i estable per fomentar el mecenatge. Consulta les bases a la web de Som Sardana.
2: Coblejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, tanquem aquesta edició amb una sardana dedicada a l'Aplec de la Bisbal, i és que aquesta setmana és l'Aplec de la Bisbal. Per això escoltem una sardana preciosa de Conrad Saló, Bambolença la Bisbal, una sardana que s'interpreta de conjunt en aquest aplec, que és aquest diumenge, una sardana de 1965 que avui escoltem aquí al Coplejant, a càrrec de la Copla, la principal de la Bisbal, dirigida per Francesc Cassú, i la podem trobar en el disc Rialles i altres sardanes. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força!

0: Vine a Fes Més i refresca't.
1: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
0: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell. Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
2: Forpes Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpes Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
3: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera Deluxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. Dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i dijous de 6 a 7 del matí i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera Deluxe. Va poca. I en tot moment al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat. Ràdio Habanera, un podcast amb segell, Ràdio Palafrugell, amb Rafel Corbí.

Molt benvinguts i benvingudes altra volta amb una nova edició de Radio Habanera, l'espai del dia d'avui en el qual ens acompanyarà amb la música de diferents formacions, però dedicarem una part important al començament del nostre espai, aquest programa d'avui número 159, a escoltar cançons d'una formació ja desapareguda. De fet, es van acomiadar el passat 2023, el grup d'Habaneres Tela Marinera. Es van acomiadar després de 45 anys de música en un concert que van fer a la Festa Major de les Termes, la seva darrera actuació oficial. Centenars d'actuacions, un disc, el que repassem avui, de l'any 95, i també una actuació que van fer durant els Jocs Olímpics de Barcelona. En Pere Aiguader, en Pere Pasquet i en Jordi Aiguader eren membres d'aquesta formació i juntament amb d'altres persones que recorden que van començar l'any 1977, el Ciervo, es deia, amb un local que es deia així i del qual va sorgir aquest grup musical, quan van fitxar en Conrad Oliver com a mestre i acordionista. Abans ho havia estat en Sebastià Nieto. Tela Marinera, l'hem escoltat amb la primera peça que recordàvem, amb Brau Pescador, i ara ho farem amb El Canó de Palamós.

Una formació que sabem, llegim, que va començar amb 13 integrants. Després d'aquests 13, amb el pas del temps, del grup original només van quedar els dos Peres dels quals us hem parlat. Sebastián Eto feia de mestre d'aquest grup que es trobaven els dissabtes a la tarda a un local del Ciervo. I després van fitxar, diuen, en Conrad Oliver, mestre i acordionista que els va posar a tot. Amb uns inicis molt espontanis, en el qual cadascú sabia el més bàsic i la gent diversa portava els seus coneixements. Eren una secció del Ciervo, però després, i a causa d'una anècdota, perquè van actuar en un míting polític i això no va agradar a la Junta, es varen separar tot i que amb els anys han continuat ells també sent socis de El Ciervo. A més, portaven durant temps una de les macrotrobades de veneres que es feien al Vallès durant uns 6 anys, un acte molt important en el qual 12 grups actuaven durant pràcticament tot el dia. I així anar fent any rere any. Una formació d'aquelles que ens ha acostat la seva música a través de tots aquests anys, sobretot al Vallès, a les comarques properes i alguns festivals d'arreu de Catalunya. Els escoltem, els recordem des d'aquest disc de l'any 95 amb Lucero de la Mañana.

Sempre han explicat amb orgull de que van ser l'únic grup d'havaneres que va tocar durant els Jocs Olímpics del 92, on van participar, van actuar amb un sopar dels àrbitres que participaven als Jocs per mostrar-los una part de la cultura catalana. Als anys 90 van actuar dos cops al Palau de la Música, també això és el que comentaven amb aquesta entrevista que faig servir, doncs, per saber alguna cosa més d'aquesta formació. La idea, doncs, de recordar-los ha estat perquè cal que us portem a terme, que us diem tot el que ha passat també amb el món de la manera. Altres companys de ràdio ja ho han fet també en el passat i els han xerrat. Si tenim l'oportunitat nosaltres també algun dia ho farem. Un ambient de companyonia d'aquests grups que no s'han mogut mai per diners, sinó senzillament per fer música i passar per una bona estona. Avui hem recordat el grup Telemarinera en l'àlbum Havaneres del 1995. També escoltarem, ja per anar finalitzant, també un clàssic de casa nostra, que és aquest Quan jo tenia 4 anys.

Escolta Ràdio Habanera amb 24 hores d'habaneres i cant de taverna a radiohabanera.cat i a radiopalafrugell.cat.

Aquesta és una formació diferent, un grup que des de Anoia va començar amb habaneres improvisades i va acabar doncs amb una barreja, com heu pogut escoltar amb cançons com aquesta. És una formació anomenada Ben Endins. El 2018 en van treure aquest àlbum que avui recordarem, Un moment per aturar-se. Aquest quartet, la Isabel Gallego, en Josep Vila, en Guillem Duo Castella, en Jordi Morera i també amb Antoni Vilaprinyó, en Cidau Rodríguez a la percussió, portaran, o ens varen portar, aquest moment per aturar-se. Un grup que, com dèiem, feien broma, cantaven quatre havaneres, d'un punt de partida de broma va acabar de fent de manera molt més seriosa, sobretot evolucionant, i van sortir, doncs, aquestes versions, aquests temes diferents. No és un grup d'havaneres, no. És un grup més aviat de pop rural, on toquen elements de reggae, de rumba, de pop britànic, fins i tot, si voleu, però que tenen una retirada en la música també que ens agrada a nosaltres. I n'escoltarem alguna. El secret més ben guardat. Ben Endins.

A bord del Montserrat, així ens ho parlaven i ens ho deien aquesta formació. Com veieu, música diferent, però per què no també donar-li l'oportunitat aquí a través de casa nostra. Les temes clàssics que interpretaven o temes propis, per exemple, doncs amb les seves actuacions també feien aquesta manera clàssica que és el meu avi, i són peces que ells agafaven i els feien amb un toc més rumber, convidant molt més a la gent a ballar i a més afegint-hi doncs baix, percussió i bateries. El disc que us diem avui són 10 cançons, també peces que poden omplir tranquil·lament un concert i, com dèiem, la rumba, el reggae, l'ska, i tenen presència amb aquestes peces. Peces com, per exemple, la darrera que escoltem d'ells, una de les que porta el nom de Entre mar i muntanya. Grup Ben Endins, avui especialment a Ràdio Benet.

0: Si voleu que la vostra música soni a Ràdio Habanera, feu-nos arribar els vostres enregistraments, concerts, actuacions, entrevistes, programes de ràdio i música a radiohabanera@gmail.com. Visiteu-nos a radiohabanera.cat. 24 hores al dia de cant de taverna i música tradicional catalana.
1: Rima de bolero, el meu secret, que diu així.

Així sonava el grup Porvó, que avui també ens acompanya amb el nostre espai, els sentim de fons, amb Gemma 4, de l'Empordà, de l'Havana a l'Empordà, en directe a l'espai, un disc del 2002, que també ens conduirà amb el nostre programa peces com les que venen a continuació. Després del meu secret, la rosa oriental i paraules d'amor.

Aquest és un disc que no havíem escoltat tampoc a la nostra programació al llarg dels anys de Ràdio Habanera i l'afegim d'aquesta manera a la nostra rotació. Porvo i Gema 4, així es deien, de la banda L'Empordà, aquest disc en directe a l'Espai del 2002, del qual ens han conduït El meu secret, La rosa oriental, La rosa oriental, Paraules d'amor, i també tot un dels temes clàssics, també d'interpretació a casa nostra, com ha estat sempre, el Negro Abelardo.

Ràdio Habanera, amb Rafel Corbí.

Amb un parell de peces del grup Ultramar posem punt i final avui amb una nova edició de Ràdio Habanera que esperem que hagi estat del vostre agrat. Avui ens hem anat el que en Forestent deien per los cerros de Úbeda amb alguna de les peces escoltades, però esperem que hagi valgut la pena. Aquesta era la peça del grup Ultramar, Somni d'amor, i us deixem amb aquesta. Ets com una altra Menorca. Salutacions de Rafael Corbí a Ràdio Habanera i les 24 hores del dia a Ràdio Habanera.cat, la nostra pàgina web en reproducció constant.

0: distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
0: La cuina dels teus somnis, a Laboratori Corbí.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Cada dijous a la tarda, entre les 4 i les 8, al local social del Mas Mascort, taller de pintura a l'oli per adults, amb José Luis Escardà. Una activitat que requereix inscripció prèvia i que cada participant haurà de portar el seu propi material, que val uns 80 euros. Però el material servirà per tot el curs. Per assistir-hi cal inscriure's per WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat. És una iniciativa de Viu al teu barri.
4: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
2: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
5: One, two, one, two.

0: Escoltes podcast?
1: Realment, a nosaltres no ens han educat sexualment, diguéssim. Jo crec que el perill que hi ha és que els joves, el referent que tenen és el porno.
2: Jo penso que molta gent jove el que no fa és parlar amb els pares. Els pares parlar amb els fills.
3: Jo sé que els puc parlar de tot, però no els parlo de tot.
4: Ells al final doncs, els fa una mica de vergonya. Jo utilitzo aquestes paraules.
5: Potser perquè amb els amics tens com més confiança. Pots parlar obertament.
0: Lubricant.
6: El podcast sobre educació sexual per a famílies de Ràdio Palafrugell i Can Genís. Amb José Yepes.
7: L'educació sexual no només és ensenyar a posar un preservatiu.
8: No és només coneixement pràctic, sinó que són aspectes cognitius de com pensem, de què ens imaginem, com ens imaginem, aspectes emocionals, què sentim, com ho sentim, quan passa determinades coses, què ens passa per dins també, no? Aspectes també físics de coneixement del propi cos i del cos aliè i aspectes completament socials.
7: Perquè si una cosa té la sexualitat és que és extremadament social.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes. Mira que era mala.

0: Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
4: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell. Car Wash Costa Brava.com.

l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Restaurant Campera, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-1702-77.
3: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
2: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 11.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Els Estats Units i l'Iran podrien arribar a un acord de pau aquest mateix cap de setmana, segons expliquen totes les parts implicades en la negociació. Segons ha anunciat el ministre d'Exteriors iranià, el memoràndum d'entesa mai no havia estat tan a prop i ha demanat en un missatge a la xarxa X evitar les especulacions sobre el contingut d'aquest acord. Amb el pacte, els Estats Units i l'Iran preveuen una nova pròrroga de 60 dies de l'alto al foc i durant aquest temps haurien de negociar aspectes com el programa nuclear iranià, l'aixecament de les sancions i el final del bloqueig a l'estret d'Hormuz. Pel que fa a la mobilitat, la circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un robatori de coure. Segons ha informat Renfe, com a conseqüència de l'acte vandàlic a la infraestructura, un tren ha quedat aturat a la via per manca de tensió a la catenària. Ja s'establirà, això sí, un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. Protecció Civil també ha activat la prealerta del pla Ferrocat. En paral·lel, també es troba tallada l'R11 entre Figueres i Portbou per un altre tren aturat, també per manca de tensió a la catenària. En aquest cas s'està gestionant transport alternatiu per carretera. I precisament pel que fa a les carreteres, a hores d'ara ja es registren les primeres retencions als accessos del circuit de Montmeló a l'autopista AP7, a la C-17 i a la C-35. Són algunes de les carreteres afectades. Recordem que aquest cap de setmana es celebra el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. I en successos, una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc han finalitzat amb 13 detinguts, tots aquests sumant 93 antecedents, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinença d'armes. L'operatiu, amb la participació d'uns 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i Policia Nacional i també Seguretat Privada, es va dur a terme ahir entre les 2 de la tarda i les 10 de la nit, amb atenció especial a Sant Zona Franca, on, recordem, han hagut dos morts en l'últim mes al carrer de Mineria, Nou Barri, Sant Andreu, Sant Martí i altres zones de la ciutat, com el carrer de Balmes, cap a la part alta de la capital catalana. I també a Girona, més successos, perquè el jutjat de guàrdia ha enviat a presó dos homes de 35 i 44 anys per pagar diners a tres adolescents menors de 16 anys a canvi de mantenir relacions sexuals. Ho avança el Diari de Girona i ho ha confirmat l'ACN, que els fets van passar entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. I tanquem amb els esports. En bàsquet, derrota del Joventut ahir al segon partit de la sèrie de semifinals de la CB a la pista del València per 90-76. Els badalonis es queden sense marge d'error i hauran de guanyar els dos partits a l'Olímpic per mantenir ni opcions d'arribar a la final. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Òptica Pardo. 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo. Plaça Llibertat número 8. La Bisbal d'Empordà.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua.

0: Això converteix la seva relació en un autèntic drama. Podrem veure la pel·lícula divendres a 7:15 del vespre i a 9:45 de la nit, dissabte a 5:00, a 7:15 en versió original en anglès i subtitulada en castellà i a 9:45, o bé diumenge a 5:00 de la tarda i a 7:15 del vespre. Unes projeccions del Cine Club Garbí.
1: Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa, a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Música amb segell, Ràdio Palafrugell.
1: M'encanta quan em dius i em dius que vius per mi.
0: Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
2: Quan ens tornarem a veure, quan ens direm la veritat.
0: Sona primer a Ràdio Palafrugell.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
0: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
0: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.

Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Durant 5 anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.
1: Buongiorno Italia. Tutta l'Italia a ballare.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de

d'estiu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura. Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Escoltes Ràdio Palafrugell.

Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. La circulació a l'R3 de Rodalies continua interrompuda entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un robatori de coure, segons ha informat aquest matí Renfe. Com a conseqüència de l'acte vandàlic a la infraestructura, un tren ha quedat aturat a la via per manca de tensió a la catenària i s'ha establert un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. Protecció Civil també ha activat la prealerta del pla Ferrocat i en paral·lel també es troba tallada l'R11 entre Figueres i Portbou per un altre tren aturat també per manca de tensió a la catenària. En aquest cas s'està gestionant encara un transport alternatiu per carretera. I seguim amb mobilitat perquè pel que fa a les carreteres a hores d'ara es registren les primeres retencions als accessos del circuit de Montmeló a l'autopista AP7 i les carreteres C-17 i C-35. Recordem que aquest cap de setmana es celebra des d'ahir divendres i fins demà diumenge el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. I en successos, una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinença d'armes. L'operatiu ha comptat amb la participació d'uns 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana, Policia Nacional i Seguretat Privada. Marxem ara fins a Palamós, on es celebra avui la Fira de la Gamba amb l'objectiu de vendre 500 quilos d'aquest crustaci típic de la costa del municipi empordanès. Es fa a l'aparcament de la llotja del Moll Pesquer i es mantindrà l'activitat fins a les 10 de la nit. Des de Ràdio Palamós ens ho explica Carles Ribas.
2: A la Fira de la Gamba de Palamós, el públic pot degustar avui la gamba a la planxa, però també en plats tradicionals com l'arròs, els fideus rossejats o el suquet de canana i gamba, o també propostes molt vanguardistes com el caneló, el ravioli de gamba, l'ensaladia o fins i tot gelats de gamba. Sílvia Romero, cap de Promoció Econòmica i Turisme de Palamós.
3: Em mantinc amb la impressió que em va suposar tastar el gelat de gamba, una cosa totalment nova que acompanya molt bé a qualsevol creació de peix, diguéssim, però que a més menjat sol té un gust extraordinari. A mi és el que més m'ha sorprès. Després, els nostres cuiners han fet coses extraordinàries. Un suquet de gamba, però també és curiós. Però si em parles de sorpresa, el gelat.
2: L'any passat, la Fira de la Gamba de Palamós va batre un rècord en vendre pràcticament 500 quilos d'aquest producte. L'organització es posa aquesta xifra com a topall.
1: I en els esports, en bàsquet, derrota del Joventut al segon partit de la sèrie de semifinals de la CB a la pista del València per 90-76. Els badalonins es queden sense marge d'error i hauran de guanyar els dos partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a la final. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Bon dia, Ràdio Palafrugell. Des de l'Escola de Música i del Conservatori de l'Energia us fem saber que diumenge 14 de juny a les 12 i al Teatre Municipal farem un concert de final de curs. Us convidem a tots i a totes a ser-hi per poder veure i seguir els darrers aprenentatges que des de menuts fins a no tan menuts han anat fent els nostres estudiants, els nostres alumnes. No serà una única aportació que farem aquesta primavera, ja que ens hem sumat a Flors i Violes, a les festes de primavera, tocant i acompanyant tots i omplint tots els racons que se'ns ha convidat. Per tant, si voleu saber-ne una miqueta més de les nostres activitats, podeu venir diumenge a les 12 del migdia al concert que fa convidat. Per tant, si voleu saber-ne una miqueta més de les nostres activitats, podeu venir diumenge a les 12.

0: Marcos, exquisits gelats per a postres.
1: Gran varietat de gelats sense sucre i gelats per al·lèrgies alimentàries, per a celíacs, al·lèrgics a l'ou o a la llet.
0: Refrescants smoothies de fruites, orxates, granissats i, com sempre, delicioses creps i gofres.
1: Mmm, per oblidar-se de la calor, quedant-se amb un bon sabor de boca. Gelateria La Xixonenca, al carrer Calau, número 12 de Calella de Palafrugell.
0: Des de 1970, Gelateria La Xixonenca.
2: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a Ràdio Palafrugell.

0: Thank you. Thank you so much.
1: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal.

0: Escoltes podcast?
1: Això és Radiació de Fons,
2: el podcast de ciència de Ràdio Palafrugell.
3: Aquest esperit de conèixer, d'aprendre, de saber-nos una mica.
1: Ens agrada molt l'espai, però no només parlem de l'espai.
3: No, ens parlem de l'espai, parlem de informàtica, de novetats, de biologia, de matemàtiques.
0: Radiació de Fons.
4: Amb Joan Regí i Marc Heras.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web.

0: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

0: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
1: Forpes Gastronomia. Per a tothom. Tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpes Gastronomia. El polígon industrial de Palafrugell.

0: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.
1: Restaurant Cafeteria Darkom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouane, amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begú, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
2: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
3: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Durant 5 anys amb Ràdio Palafrugell.

allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. És la una. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. La circulació de l'R3 de Rodalies continua interrompuda aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser a causa d'un robatori de coure, segons ha informat Renfe. Com a conseqüència d'aquest acte vandàlic a la infraestructura, un tren ha quedat aturat a la via per mancar de tensió. A la catenària ja s'ha establert un transport alternatiu per carretera amb autobusos entre totes dues estacions. Protecció Civil també ha activat la prealerta del pla Ferrocat. I seguim amb més mobilitat, en aquest cas a les carreteres, perquè a hores d'ara continuen les retencions als accessos del circuit de Montmeló, a l'autopista P7, també a la C33 i a la C35. Recordem que aquest cap de setmana es celebra des d'ahir divendres i fins diumenge el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. A més, a hores d'ara un accident talla dos carrils a la C58 a l'alçada de Montcada i Reixac en sentit Sabadell. Parlem ara també de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts que acumulaven fins a 93 antecedents, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinença d'armes. L'operatiu, amb la participació d'uns 150 agents dels Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada, es va dur a terme ahir divendres entre les 2 de la tarda i les 10 de la nit, amb especial atenció als barris de Sants, Zona Franca, on van haver, recordem, dos morts en l'últim mes al carrer de Mineria, també a Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí i altres zones de la ciutat, com el carrer Balmes cap a la part alta de la capital catalana. I encara més successos, en aquest cas a Girona, perquè el jutjat de guàrdia ha enviat a presó dos homes de 35 i 44 anys per pagar diners a tres adolescents menors de 16 anys a canvi de mantenir relacions sexuals. Segons ha avançat el diari de Girona i ha confirmat la CN, els fets van passar entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. Passem ara a Cultura. Oques Grasses ha posat el colofó de la primera jornada del Cabro Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic. La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les 4 actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic. I en els esports parlem de bàsquet. Derrota del Joventut al segon partit de la sèrie de semifinals de la CB a la pista del València per 90-76. Els badalonins es queden sense marge d'error i hauran de guanyar els dos partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a la final. Per la seva banda, el Barça avui té la primera opció precisament de segellar el pas a la final si guanya a la pista del Tenerife. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Hola, oients de Ràdio Palafrugell. Comencem a pensar en el cap de setmana? Doncs avui us expliquem què hem preparat des del Museu del Suro de Catalunya. El divendres 12 de juny, a les 6 de la tarda, tindrà lloc una nova sessió d'Òpera al Museu, amb la projecció de Don Giovanni de Mozart, dins del 62è concert audiovisual. La presentació anirà a càrrec de Xavier Pujol Massana i és una activitat gratuïta i oberta a tothom, organitzada pels Amics de l'Òpera de Palafrugell. I el diumenge 14 de juny, a les 10 del matí, us proposem viure La Pela del Suro, un viatge de l'arbre al tap, la primera de les matinals sureres d'aquest any, amb les quals, durant els mesos de juny i juliol, podreu descobrir aquest ofici únic. I veureu una demostració en directe a La Pela del Suro i un taller amb el suro extret de l'arbre. El punt de trobada serà a la plaça Joan Coromines, davant del cap de Palafrugell, i cal reserva prèvia trucant al 972 30 78 25 o bé per WhatsApp al 618 49 56 40. Us hi esperem!
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny. Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal. Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Som aquí.
1: Som amb tu.
0: Som a peu de carrer. Perquè la ràdio és això. Escoltar-te, acompanyar-te, viure amb tu el dia a dia. Treballar, divertir-nos i aprendre plegats. Les alegries, les incerteses, els dubtes i les il·lusions. Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Corbí, electrodomèstics en majúscules. Com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera, número 9 de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: Sonats, el Festival de Comèdia de la Costa Brava torna amb més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 2:15 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
1: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
0: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
1: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
0: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
2: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous Espais, carretera de Palafrugell a Regingós, davant del radar.
3: Tu hi ets i nosaltres també.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós, telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.

0: These beautiful things that I've got.
1: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: d'Arte.
1: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. Dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i dijous de 6 a 7 del matí i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Va poca. I en tot moment al nostre canal d'iVox o a radiohavanera.cat. Ràdio Havanera, un podcast amb segell, Ràdio Palafrugell, amb Rafael Corbí. La luz que en tus ojos...
2: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les dues. Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: La circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària.
4: També es troba afectada el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, però en aquest cas la circulació ja s'ha pogut reestablir.
3: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
3: Més mobilitat, la P7, la C33 i la C35 han concentrat avui les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya.
4: Durant el matí s'han arribat a registrar retencions de més de 10 quilòmetres en alguns punts, mentre que un accident a la C58 amb Montcada i Reixac també ha complicat la circulació en aquest sentit cap a Sabadell, obligant a tallar dos carrils.
3: Parlem ara de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinença d'armes.
4: L'operatiu ha mobilitzat 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada.
3: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Estem tenint un dissabte anticiclònic molt estable aquí a Catalunya, on a primeres hores del matí teníem temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana amb valors per sobre dels 20 graus. El matí ha estat en conjunt molt assolellat, tot i que hem tingut l'arribada de molts núvols als híbrids, sobretot per la franja de Ponent. Aquestes hores del dia, sense cap mena de dubte, les principals protagonistes tornen a ser les temperatures, i és que, per exemple, a tot el prelitoral català ja tenim valors que superen aquests 30-30 graus, i a primeres hores de la tarda esperem arribar als 34-36 graus a punts del Pla de Lleida. Aquesta tarda continuarem amb aquesta calma i tranquil·litat, amb alguna nuvolada anecdòtica que es deixarà veure sobretot a la zona del Pirineu. Demà diumenge al matí, calma i tranquil·litat, i a la tarda, aparició d'algun ruixat que podrà anar acompanyat de tempestes, sobretot al sector del Pirineu més oriental. Temperatures que patiran poques variacions. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
3: Parlem també de cultura. Oques Gràcies ha posat el colofó a la primera jornada del Cabro Rock.
4: Ho ha fet amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic.
3: I en els esports, a la primera federació, el Centre d'Esports Sabadell juga aquesta nit a les 9 al camp del Zamora, al partit d'anada de la final, per pujar a la segona divisió. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia, darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Comencem avui parlant de mobilitat, perquè la circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser, a la comarca del Ripollès, per un presumpte sabotatge a la catenària, així ho ha informat Adif.
4: Al seu compte d'X, el gestor ferroviari ha adjuntat quatre fotografies de l'acte vandàlic a la infraestructura i Renfe ha assegurat que s'ha obert una investigació. Un tren ha quedat aturat a la via i s'ha restablert un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. En paral·lel, un tren aturat per manca d'atenció a la catenària ha afectat el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, a l'Alt Empordà, encara que en aquest cas ja s'ha reestablert l'atenció i es circula per ambdues vies entre Figueres i Llançà. No obstant això, la circulació de l'R11 es manté per única via entre Llançà i Portbou. Hi ha supressions selectives als trens de mitjana distància i un retard mitjà estimat de 15 minuts.
3: Marxem ara a les carreteres. L'AP7, l'A73 i l'A35 han concentrat avui les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya. I diem han concentrat perquè a hores d'ara la situació ja es troba bastant més normalitzada. Però en aquest sentit ens porta a la darrera hora des del Servei Català de Trànsit. Fina Araque, Fina, bon dia.
0: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a la C58 a l'altura de Montcada i Reixac. En aquests moments encara hi ha un carril tallat arran d'un accident que s'ha produït a la calçada en sentit nord, en sentit Sabadell. La incidència encara provoca retencions a la mateixa C58 des del nus de la Trinitat i també afectació viària a la pota nord, a Santa Coloma de Gramenet, des de l'altura, com dèiem, de Santa Coloma fins al nus de la Trinitat, en aquesta pota nord, i també a la ronda litoral, a la B10, amb retencions des de l'altura de Sant Adrià de Besòs en sentit Trinitat. També destaquem a la ronda litoral en sentit Llobregat un tram de retencions a la zona de Poblenou fins a arribar a la Barceloneta i acabarem situats a la demarcació de Tarragona on hi ha una grua de gran tonatge a l'altura de Tarragona a la T11 on provoca afectació viària arran d'una grua de gran tonatge que està cremant. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
3: Moltes gràcies, Fina. Seguirem molt atents en les properes hores a l'estat, doncs, de la xarxa viària del trànsit a Catalunya. Parlem ara de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts. Entre tots ells acumulaven 93 antecedents, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinència d'armes.
4: L'operatiu, amb la participació d'uns 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada, es va dur a terme ahir divendres entre les 2 de la tarda i les 10 de la nit. Escoltem Rafa Tello, cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana i Proximitat de Barcelona.
6: Bé, hem tingut incidents puntuals.

0: passant coses així, doncs puja l'alarma social.
1: El dispositiu es va desenvolupar amb especial atenció a Sants, Zona Franca, amb dos morts en l'últim mes al carrer de Mineria, Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí i altres zones de la ciutat, com el carrer Balmes, cap a la part alta de la capital catalana, on dimecres, en plena visita del Papa, va morir un home d'un tret al cap.
2: Seguim parlant de successos i no ens movem de la capital catalana. La Guàrdia Civil investiga dues persones a la província de Barcelona per una estafa en la compra-venda de material de construcció a través d'una plataforma d'internet.
1: La víctima, un veí de la província de Lleó, va ser enganyada en intentar adquirir tanques i bastides de segona mà. L'afectat va localitzar l'anunci a la plataforma i va contactar amb el venedor, que amb l'excusa d'agilitzar la gestió, va instar la víctima a abandonar el xat oficial i traslladar la conversa a una aplicació de missatgeria instantània. Llavors, el venedor va reclamar el pagament immediat de les tanques i bastides de segona mà i va donar les dades bancàries d'una tercera persona, la seva presumpta parella, qui era qui havia de gestionar l'enviament del material.
2: Passem ara a Girona, on el jutjat de guàrdia ha enviat a presó dos homes de 35 i 44 anys per pagar diners a tres adolescents menors de 16 anys, tots ells, a canvi de mantenir relacions sexuals.
1: Segons ha avançat el diari de Girona i ha confirmat la CNN, els fets van passar entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. Arran de tenir-ne coneixement, els Mossos van iniciar una investigació que va concloure amb la detenció d'un dels sospitosos el 28 de maig passat i de l'altre dimecres 10 de juny. Els arrestats contactaven amb les tres noies, totes tres menors de 16 anys, i a qui coneixien i els hi pagaven diners a canvi de tenir relacions sexuals amb elles.
2: Parlem ara del risc d'incendis, i és que les temperatures d'aquesta primavera són més altes del que és habitual i això, com diem, està fent augmentar la preocupació pel risc d'incendis forestals.
1: La situació és especialment delicada en zones afectades per ventades recents que han deixat una gran quantitat de material sec al bosc. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. En zona tots els detalls, Carme de Fez.
3: A pocs dies de l'inici de l'estiu creix la preocupació per l'estat dels boscos i el risc d'incendis. A la Garrotxa, municipis com Maià de Montcal alerten que les ventades de la primavera han deixat molts arbres caiguts i reclamen més ajudes per fer gestió forestal, en especial el camí de Santa Magdalena. Tavi Casadevall és alcalde de Maià de Montcal.
4: Demanaríem que les administracions superiors actuïn perquè el dia que un lloc com la Garrotxa pateix un incendi important, com va passar a l'Empordà fa uns anys, tindrem problemes greus perquè hi ha molta massa forestal que no està ben gestionada i que realment s'ha d'actuar.
3: Aquesta preocupació coincideix amb la previsió dels bombers de la Generalitat, que alerten d'una campanya d'incendis complicada per la sequedat de la vegetació, les altes temperatures i l'acumulació de massa forestal. El COR recorda que els incendis són cada cop més intensos i insisteix en la importància de la prevenció i la gestió dels boscos. Ricard Expósito és cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
5: Clar, què passa? Que cada vegada anem abandonant més el territori, tenim més acumulació de combustible al bosc i el dia que creme pues, genera molta més energia, més els efectes del canvi climàtic, que no només estan els efectes a nivell de superfície, sinó a nivell de l'atmosfera, això provoca que tinguem uns incendis que cada vegada puguin ser potencialment molt més perillosos.
3: La principal preocupació de la campanya són els anomenats focs de sisena generació, de propagació molt ràpida i imprevisible i d'una intensitat extrema.
2: Obrim ja plana política. Parlem del Partit Socialista, que ha ratificat avui 126 candidats que d'aquí a menys d'un any es presentaran a les eleccions com a alcaldables. Els socialistes, recordem, han guanyat representació a 9 pobles on fins ara no tenien candidat.
1: Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa, i primer secretari del partit.
6: A Vallburguina, a Aitona, a Sant Pere Pescador, a Avinyonet de Puigventós, a Torrelavit, a la Cabra del Camp, a Vilanova de la Barca, a Albagés i a Marganell. 9 pobles i ciutats de Catalunya amb candidatura progressista per desplegar el nostre projecte. El govern de tothom és a tot arreu.
2: Seguim parlant d'acció de govern, o en aquest cas del govern socialista, precisament, i és que s'eliminaran les taxes portuàries que han de pagar les confraries de pescadors com a mesura de protecció cap a l'activitat pesquera de Catalunya.
1: I és que la flota d'arrossegament, molt important a Catalunya, és la principal afectada per les restriccions de pesca imposades per Brussel·les.

0: El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, demana fer costat al sector des de tots els àmbits. Ho ha demanat precisament des de Palamós, on s'està fent la Fira de la Gamba, en declaracions tot plegat a Televisió Costa Brava.
1: Hem augmentat les ajudes, també per la transformació, però també per les cofradies, i també eliminarem, per exemple, la taxa que es paga als ports per part de les cofradies, l'eliminarem perquè estem en un nou context en el qual el que hem de fer precisament és ajudar a les cofradies en la utilització dels ports i de l'activitat del dia a dia. Sobretot, no podem perdre capacitat pesquera, no podem perdre més pescadors, més embarcacions, perquè això no ho recuperarem. I, per tant, mentre fem aquesta transició de que ens augmentin les quotes de gamba que se elimini la doble limitació i ens donguin més dies, sobretot que tothom ajudi, que generi complicitat i que lluiti per la pesca de casa nostra. Sigui una persona de la muntanya, sigui de Barcelona o sigui del litoral, eh? Jo crec que ens hi juguem molt.
0: Els pescadors d'arrossegament només poden sortir a pescar fins a 143 dies l'any i condicionats a mesures ambientals i de pesca selectiva.
2: Parlem ara de política local, perquè el republicà Raúl García és, des d'aquest migdia, el nou alcalde de Torredembarra.
0: Aquest és el segon relleu del mandat i respon al pacte de govern entre Esquerra Republicana, el PSC i Junts, que van signar després de les municipals de fa 3 anys. Ens explica des d'Ona la Torre, Anna Plaza.
3: L'elecció de Raúl García com a nou batlle de la Torre, el tarragonès, s'ha fet en un ple extraordinari. El republicà ha aconseguit una àmplia majoria absoluta amb el vot favorable dels tres partits que conformen el govern. En el ple han dominat paraules com lleialtat, continuïtat i confiança. I García s'ha referit al repte majúscul que per a ell suposa assumir l'alcaldia. També ha assenyalat els projectes importants que Torredembarra té sobre la taula, alguns heretats del passat.
4: Ens trobem en un moment clau, amb projectes com la rehabilitació de l'escorxador, al qual li podrem donar un ús en els pròxims mesos quan finalitzin les obres, o la construcció del nou CAP i tota la millora del seu entorn. A més, poder plantejar un projecte com el Teatre Auditori i dotar la Torre d'un equipament que mereix des de fa anys i que encara ens recorden èpoques massa fosques.
3: Raúl García és el tercer alcalde de Torredembarra aquest mandat. El primer va ser el també republicà Eduard Rovira i els dos darrers anys el càrrec l'ha ocupat el socialista Vale Pino. Tot just fa unes setmanes García també va ser proclamat cap de llista d'Esquerra a les pròximes municipals.
2: No és l'únic canvi de govern que es du a terme aquest cap de setmana, perquè Vot tanca també avui el capítol de traspassos d'alcaldies a les Terres de l'Ebre, fruit, com diem, de pactes de mandat entre diferents forces polítiques.
0: Núria Molet, de Som Vot, Movem Terres de l'Ebre, tenen tres regidors, donarà pas a Jaume Sabater, únic regidor de Junts i que fins ara ha ocupat la primera tinença d'alcaldia.
2: Anem ara amb un apunt de salut, perquè avui es celebra el Dia Mundial contra el Càncer de Pell i és que els experts alerten que el melanoma continua augmentant a Catalunya. Cada any se'n diagnostiquen 1.200 de nous i la incidència creix a un ritme superior a l'1% anual.
0: La conscienciació social i l'autovigilància de la pell afavoreixen els diagnòstics precoços, fet que situa la taxa de supervivència en el 90%. Els especialistes recorden que molts melanomes són conseqüència de l'exposició acumulada a la radiació ultraviolada al llarg de la vida, especialment durant la infància i l'adolescència. La prevenció continua sent la millor estratègia, evitar el sol en les hores de màxima intensitat i utilitzar protecció solar.
2: I anem ara amb un parell de notícies d'àmbit local. El centre de Sant Cugat del Vallès torna a acollir una nova edició de la Nit en Blanc, la Festa del Comerç.
0: Enguany comptarà amb la participació d'un centenar de comerços i una seixantena d'establiments relacionats amb l'hostaleria, els quals oferiran tota mena de promocions, descomptes i degustacions. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
5: Amb el lema «Quan la lluna minva, Sant Cugat s'encén», la ciutat s'omplirà de vida aquest dissabte al vespre amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga de marxandatge de les entitats locals que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. Pel que fa a la faceta més cultural de la jornada, Sant Cugat tornarà a ser l'escenari de moltes de les escoles de música i dansa dansa de la ciutat. Concretament, enguany participen en la Nit en Blanc 9 escoles de dansa, 2 escoles de música, 9 grups de música amateurs i 6 cantants, així com el Centre Genori de Moragues i l'Escola Menxo Duran. A més, tant a la plaça de Sant Pere com a la plaça d'Octavià hi haurà 2 espais de degustació amb un total de 4 restaurants associats.
2: I seguim amb una altra notícia d'àmbit local, i és que fa un any que el ramat de vaques del Corb, situat al peu del poble del Fonoll a la Conca de Barberà, forma part d'una prova pilot del projecte Territori de Vincles de l'Associació Vall del Corb per promoure així la silvopastura d'una forma sostenible i rotativa. Des de l'Espluga FM Ràdio, Laia Molné.
6: Per fer això possible, les 20 vaques del ramat porten instal·lat un collar amb una bateria amb GPS incorporat. El ramader pot dissenyar la zona de pastura amb una aplicació i els animals no poden sortir del traçat dissenyat virtualment. Ho explica el promotor de les vaques del Corb, Miquel Bufarull.
7: Aquests collars es basen, bueno, porten un monitor, una bateria aquí al coll, com si fos una esquella antiga, però sense esquella, on va una bateria i dintre pues, un petit d'això que rep via satèl·lit, rep la informació, on pot fer un ballat virtual, que no cal alambrada ni contaminar amb alambres i ni pals, ni pues, els costos que té en fer una alambrada. I bueno, llavors pot fer moltes divisions internes i un control molt fàcil. Un ballat virtual, tu fas un ballat virtual amb el programa que tens al mòbil o a l'ordenador, i on fas pues, les diferents zones on vols que pasturin i les modificacions com tu vulguis, les hores que tu vulguis.
6: Això ajuda a evitar l'impacte al paisatge amb tanques reals i fa que la gestió de silvopastura per zones sigui molt més fàcil de gestionar i planificar.
2: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música. Oques Gràcies ha posat el colofó a la primera jornada del Cabro Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic.
0: La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les 4 actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic. Durant el concert, Oques Grasses ha tocat temes icònics del grup liderat per Josep Montero, com Cool o Serem Ocells. La primera jornada del festival ha comptat també amb les actuacions dels Amics de les Arts, Detallets o Buos. Aquesta és l'edició més multitudinària del festival, que entre avui i demà reunirà 24 artistes dels Països Catalans amb un aforament de 60.000 persones.
2: Parlem també de cinema. El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, acomiadarà avui amb la gala de Cloenda de la seva 18a edició, la qual ha esdevingut un èxit de públic i participació.
0: El comitè organitzador en fa una valoració molt positiva. Des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
8: El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, arriba aquest dissabte al seu punt final. La 18a edició del certamen tancarà portes amb la gala de Cloenda i el lliurament de premis, que estarà conduïda per l'humorista Andrés Feingold. Durant l'acte també es lliurarà el premi Montserrat Carulla a l'actor, director i guionista Joel Joan, en reconeixement a la seva trajectòria i contribució al sector audiovisual en català. Els codirectors del festival, Cris Gambini i Toni Pinel, fan una valoració molt positiva d'aquesta 18a edició. Destaquen la gran resposta del públic, l'alta participació dels equips tècnics i artístics de les produccions seleccionades, així com la bona acollida d'iniciatives com el Pitch de Projectes o el Fòrum Cinema i Educació. A més, el certamen ha registrat xifres rècord de participació, consolidant-se com una cita de referència del cinema en català. En parla Cris Gambin, codirectora del FICAT.
9: Queda una 18a edició, que és una xifra especial, cinema i història, que faríem història, ho sabíem, perquè cada any en fem, no? Però penso que quan mirem enrere dintre d'uns anys i recordem aquesta edició, jo crec que ens quedarem en totes les petites històries que han anat sorgint arran de les pel·lícules que hem programat.
8: La gala de Cloenda se celebrarà avui a les 7 de la tarda a Roda de Barà i posarà el punt final a 9 dies de projeccions, activitats i trobades al voltant de l'audiovisual en català.
2: Continuem amb cultura. Marxem ara fins a Talarn, al Pallars Jussà, que es converteix avui en la capital del vi de muntanya.
0: La Fira del Vi del Pirineu arriba avui al seu dia central amb l'obertura del recinte firal i els tasts guiats. Des de Ràdio Tren Pallars Ràdio, Júlia Garcia.
10: dissabte de plena activitat a la 14a Fira del Vi del Pirineu a Talarn. Després dels primers tasts d'ahir, avui el municipi s'omple de propostes. Aquest matí ja s'ha fet la ruta pels cellers particulars del poble i aquesta tarda els tasts continuen a la sala polivalent. Però el plat fort arriba a les 7 de la tarda amb l'obertura oficial del recinte firal a la plaça Ana Maria Jané, que s'allargarà fins a la matinada amb el Talarn Music Tasting. Escoltem l'alcalde de Talarn, Àlex García.
11: Vam començar a Talarn a fer una petita fira ja fa 14 anys, podem dir, i, bueno, i ara estem, bueno, pues este, crec que tenim una fira molt maca amb, on representem el vi del Pirineu, per això ens podem nomenar com a capital del vi del Pallars, perquè veig que tenim, li donem un valor per projectar el món a partir dels seus propis recursos, i al final és això. I el vi per nosaltres és un producte extraordinari i és una manera d'explicar qui som i d'on venim.
10: La fira continuarà demà diumenge amb més maridatges.
2: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
12: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol, perquè la Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell, juga avui a les 9 al camp del Zamora, el partit d'anada de la final per pujar a la segona divisió.
0: La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
13: Les opcions d'ascens a segona divisió del Sabadell es decideixen en dos partits, el primer dels quals avui a les 9 de la nit al Ruta de la Plata, camp que estarà completament ple per la disputa del Zamora-Sabadell final d'aquest playoff. Dos equips que es veuen les cares, experimentats i amb un camí bastant similar després d'aixecar tots dos un 2-0 a les semifinals contra un filial, l'equip d'Àlex Arlequinat, Òscar Cano, a la pròrroga contra el Villarreal B, el Sabadell de Ferran Costa amb un 3-0 contra el Real Madrid Castilla a la nova Creu Alta. Tindrà una única baixa el tècnic sabadellenc, la d'Agus Kostia, expulsat en la última jugada d'aquest partit de semifinals que dèiem contra el Castilla. Avui a les 9 de la nit, amb la presència de més de 300 arlequinats a Zamora, més de 800 quilòmetres de casa, arrencarà aquesta primera de les dues tongades d'aquesta final. El bitllet per segona divisió passa pel Ruta de la Plata per aquest Zamora Centre d'Esports Sabadell.
2: Seguim amb futbol català. El Badalona afronta demà l'anada de la tercera eliminatòria i la darrera d'ascens al camp del Compostela.
0: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. El partit a les 6 de la tarda es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.
2: I baixem una categoria més, i és que la Pobla de Mafumet i el Sant Maure juguen avui l'ascens a la tercera federació.
0: Els pobletans compten amb un gol d'avantatge després de guanyar el partit d'anada, però són conscients que encara queda molt camí per fer. En cas de victòria visitant per la mínima, es disputaria una pròrroga i una tanda de penals per decidir qui accedeix a la categoria nacional. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
14: La Pobla de Mafumet i el Sant Maure juguen l'ascens a tercera federació. El filial del Nàstic de Tarragona compta amb un avantatge mínim del partit d'anada davant el Sant Maure d'un gol, però que no refia d'un equip que ja sap el que és donar-li la volta a una eliminatòria. Els pobletans tindran baixes significatives, però saben de la importància d'aquest partit i pel club tarragoní tornar a categoria nacional després d'un descens compensat molt cruel ara fa dues temporades. Així valorava aquest enfrontament el tècnic de la Pobla Mafumet, Xavi Vilagut.
15: L'equip jo crec que ho té clar, que hem d'anar a fer un partit excel·lent i un partit de molt nivell per poder treure l'eliminatòria i evidentment ser molt intel·ligents en el que demandi cada moment del partit.
14: Una Pobla de Mafumet que compta amb l'avantatge gràcies als gols d'Eric Mora i els Bermut del partit d'anada, pilota aturada, però el conjunt de la noia també es fa fort en aquesta faceta que pot ser decisiva en un partit de tornada que es pot jugar o a 90 minuts o en pròrroga i penals inclosos. S'espera un ambient de gala al municipal de la Pobla Mafumet amb més de 1.000 entrades venudes per aquest enfrontament i 350 corresponen a l'afició visitant. El partit entre la Pobla Mafumet i el Sant Maure es disputarà aquest dissabte a les 7 de la tarda i es podrà seguir a la xarxa Més.
2: Parlem ara de waterpolo, perquè l'Atlètic Barceloneta es juga a les 9 de la nit. La Champions masculina ho farà contra el Prorreco italià.
0: Els mariners van superar el Ferencváros hongarès als penals a semifinals i buscaran a Malta la segona Champions de la seva història, 12 anys després de conquerir el títol continental.
2: I qui també busca una nova Champions és el Barça d'en Bol. En el seu cas, juga a les 6 d'aquesta tarda la semifinal a Colònia contra l'Aalborg danès, l'equip a qui precisament va derrotar a la darrera final que va guanyar ara fa 2 anys.
0: Els homes de Carlos Ortega busquen l'únic títol que encara no han guanyat aquesta temporada.
2: I acabem parlant d'hoquei patins, perquè l'Igualada va caure golejat al primer partit de la final de l'hoquei lliga a la pista del Liceo.
0: L'equip de Marc Montaner no va tenir cap opció davant un conjunt gallec que es va mostrar molt contundent i es apunta al primer punt de l'eliminatòria guanyant per 8-2.
2: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
2: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
3: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
2: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
3: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
4: Ei, sabeu que el restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera!
5: Sonats, el Festival de Comèdia de la Costa Brava torna més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 9:45 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
6: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
7: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
6: Crystal Box. Som professionals.
7: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
6: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
7: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
6: Telèfon central 972-1702-77.
8: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària.
2: També es trobava afectat el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, però en aquest cas la circulació ja s'ha pogut restablir.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Més mobilitat, la P7, la C33 i la C35 han concentrat les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya.
2: Durant el matí s'han arribat a registrar retencions de més de 10 quilòmetres en alguns punts, mentre que un accident a la C58 a Montcada i Reixac també ha complicat la circulació en sentit Sabadell, obligant a tallar dos carrils.
0: Parlem també de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinença d'armes.
2: L'operatiu ha mobilitzat 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Estem tenint un dissabte anticiclònic molt estable aquí a Catalunya, on a primeres hores del matí tenien temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana amb valors per sobre dels 20 graus. El matí ha estat en conjunt molt assolellat, tot i que hem tingut l'arribada de molts núvols als híbrids, sobretot per la franja de Ponent. Aquestes hores del dia, sense cap mena de dubte, les principals protagonistes tornen a ser les temperatures, i és que, per exemple, a tot el prelitoral català ja tenim valors que superen aquests 33 31 graus, i a primeres hores de la tarda esperem arribar als 34-36 graus a punts del Pla de Lleida. Aquesta tarda continuarem amb aquesta calma i tranquil·litat, amb alguna nuvolada anecdòtica que es deixarà veure sobretot a la zona del Pirineu. Demà diumenge al matí, calma i tranquil·litat, i a la tarda, aparició d'algun ruixat que podrà anar acompanyat de tempestes, sobretot al sector del Pirineu més oriental. Temperatures que patiran poques variacions. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, en futbol, a la Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell juga a les 9 al camp del Zamora al partit d'anada de la final per pujar a segona divisió.
2: I en bàsquet, derrota del Joventut al segon partit de les semifinals de l'ACB per 90-76. A l'altra semifinal, el Barça té avui el primer matchball a la pista del Tenerife.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. La circulació a l'R3 de Rodalies continua interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària, així ho ha informat Adif.
2: Ho ha dit al seu compte de la xarxa social X. El gestor ferroviari ha adjuntat 4 fotografies de l'acte vandàlic a la infraestructura i Renfe, per la seva banda, ha assegurat que s'ha obert una investigació. Un tren ha quedat aturat a la via i s'ha restablert un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. En paral·lel, un tren aturat per manca d'atenció a la catenària ha afectat el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou. Encara que ja s'ha restablert, l'atenció ja circula per ambdues vies entre Figueres i Llançà. No obstant això, la circulació a l'R11 es manté per única via entre Llançà i Portbou. Hi ha supressions selectives als trens de mitjana distància i un retard mitjà estimat de 15 minuts.
0: Passem ara a la xarxa viària. L'AP7, la C33 i la C35 han concentrat avui les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya. A hores d'ara, però, la situació ja es troba molt més normalitzada, tant en aquests punts d'accés com a la resta de la xarxa. Només hi ha un carril tallat a la C58, al tram de Montcada i Reixac, en sentit Sabadell. Aquí precisament s'ha produït un accident que en el seu moment ha obligat a tallar dos carrils. Ara, com diem, només en queda un de tallat. També un carril tallat a la C60 Argentona en sentit Granollers i un últim carril tallat, en aquest cas, a Tarragona, a la T11, al tram entre Constantí i Reus en direcció Lleida. Parlem ara de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts, que entre tots ells acumulaven 93 antecedents, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives més per possessió de drogues o tinença d'armes.
2: L'operatiu, amb la participació d'uns 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada, es va dur a terme ahir divendres entre les 2 de la tarda i les 10 de la nit. Escoltem Rafa Tillo, cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana i Proximitat de Barcelona.
4: Bé, hem tingut incidents puntuals, tots lligats amb el crim organitzat, que és una problemàtica global, però sí que tenim un augment, el notem, ens preocupa, perquè s'està treballant d'una manera molt professional i molt efectiva per baixar les dades delinqüencials i aquestes incidències doncs, fan que hi hagi alarma, que passis de tenir una ciutat molt controlada, on es viu bé, on pot ser que hi hagi algun fet, però quan passen coses així, doncs puja l'alarma social.
2: El dispositiu es va desenvolupar amb especial atenció a Sants Zona Franca, amb dos morts en l'últim mes al carrer de Mineria. També va actuar a Nou Barri, Sant Andreu, Sant Martí i altres zones de la ciutat, com el carrer Balmes, cap a la part alta de la capital catalana, on dimecres, en plena visita del Papa, va morir un home d'un tret al cap.
0: Continuem parlant de successos, en aquest cas amb un apunt d'última hora, perquè els bombers treballen a hores d'ara en un incendi que s'ha declarat en un camp de conreu a Sanaüja, a la comarca de la Segarra, i estan treballant 18 dotacions i 5 mitjans aeris. Els bombers intenten evitar que el foc es desplaci cap a una zona de massa forestal. Estarem molt atents en les properes hores a aquest incendi declarat, com diem, a Sanaüja, a la comarca de la Segarra. Seguim parlant de successos, perquè la Guàrdia Civil investiga dues persones a la província de Barcelona per una estafa en la compravenda de material de construcció a través d'una plataforma d'internet.
2: La víctima, un veí de la província de Lleó, va ser enganyada en intentar adquirir tanques i bastides de segona mà. L'afectat va localitzar l'anunci a la plataforma i va contactar amb el venedor, que amb l'excusa d'agilitzar la gestió va instar la víctima a abandonar el xat oficial i traslladar la conversa a una aplicació de missatgeria instantània. Llavors, el venedor va reclamar el pagament immediat de les tanques i bastides de segona mà i va donar les dades bancàries d'una tercera persona, la seva presumpta parella, qui era que havia de gestionar l'enviament del material.
0: I encara un apunt més de successos, perquè el jutjat de Guàrdia de Girona ha enviat a presó dos homes de 35 i 44 anys per pagar diners a tres adolescents menors de 16 anys a canvi de mantenir relacions sexuals.
2: Segons ha avançat el Diari de Girona i ha confirmat l'ACN, els fets van passar entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. Arran de tenir-ne coneixement, els Mossos van iniciar una investigació que va concloure amb la detenció d'un dels sospitosos el 28 de maig passat i de l'altre el dimecres, 10 de juny. Els arrestats contactaven amb les tres noies, totes tres menors de 16 anys, i a qui coneixien, i els hi pagaven diners a canvi de tenir relacions sexuals amb elles.
0: Seguim molt atents a aquest incendi que s'ha declarat fa uns instants, com us acabem d'informar, a Sanaüja, a la comarca de la Segarra, i mentrestant parlem precisament d'aquest risc d'incendis forestals, i és que les temperatures d'aquesta primavera estan sent més altes de l'habitual, un fet que precisament està augmentant aquesta preocupació pel risc d'incendis.
2: La situació és especialment delicada en zones afectades per ventades recents que han deixat una gran quantitat de material sec al bosc. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. Ens dona tots els detalls Carme de Fez.
5: A pocs dies de l'inici de l'estiu creix la preocupació per l'estat dels boscos i el risc d'incendis. A la Garrotxa, municipis com Maià de Montcal alerten que les ventades de la primavera han deixat molts arbres caiguts i reclamen més ajudes per fer gestió forestal, en especial el camí de Santa Magdalena. Tavi Casadevall és alcalde de Maià de Montcal.
6: Demanaríem que les administracions superiors actuïn perquè el dia que un lloc com la Garrotxa pateix un incendi important, com va passar a l'Empordà fa uns anys, tindrem problemes greus perquè hi ha molta massa forestal que no està ben gestionada i que realment s'ha d'actuar.
5: Aquesta preocupació coincideix amb la previsió dels bombers de la Generalitat, que alerten d'una campanya d'incendis complicada per la sequedat de la vegetació, les altes temperatures i l'acumulació de massa forestal. El COR recorda que els incendis són cada cop més intensos i insisteix en la importància de la prevenció i la gestió dels boscos. Ricard Expósito és cap de la Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre.
7: Clar, què passa? Que cada vegada anem abandonant més el territori, tenim més acumulació de combustible al bosc i el dia que creme pues, genera molta més energia, més els efectes del canvi climàtic, que no només estan els efectes a nivell de superfície, sinó a nivell de l'atmosfera. Això provoca que tinguem uns incendis que cada vegada siguin, que puguin ser potencialment molt més perillosos.
5: La principal preocupació de la campanya són els anomenats focs de sisena generació, de propagació molt ràpida, imprevisible i d'una intensitat extrema.
0: Obrim ja plana política. El Partit Socialista ha ratificat avui 126 candidats que d'aquí a menys d'un any es presentaran a les eleccions municipals com a alcaldables. El Partit Socialista de Catalunya, recordem, ha guanyat representació a 9 pobles on fins ara no tenien candidat.
2: Escoltem el president de la Generalitat i primer secretari del partit, Salvador Illa.
8: A Vallburguina, a Aitona, a Sant Pere Pescador, a Avinyonet de Puigventós, a Torrelavit, a la Cabra del Camp, a Vilanova de la Barca, a Obagés i a Marganell. 9 pobles i ciutats de Catalunya amb candidatura progressista per desplegar el nostre projecte. El govern de tothom és a tot arreu.
0: Seguim parlant de política i en aquest cas d'acció de govern, perquè el govern català eliminarà les taxes portuàries que han de pagar les confraries de pescadors com a mesura de protecció cap a l'activitat pesquera de Catalunya.
2: I és que la flota d'arrossegament, molt important a Catalunya, és la principal afectada per les restriccions de pesca imposades per Brussel·les. El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, demana fer costat al sector des de tots els àmbits. Ho ha demanat des de Palamós, on s'està fent la Fira de la Gamba, en declaracions de Televisió Costa Brava.
9: Hem augmentat les ajudes, també per la transformació, però també per les cofradies, i també eliminarem, per exemple, la taxa que es paga als ports per part de les cofradies, l'eliminarem perquè estem en un nou context en el qual el que hem de fer precisament és ajudar a les cofradies en la utilització dels ports i de l'activitat del dia a dia. Sobretot, no podem perdre capacitat pesquera, no podem perdre més pescadors, més embarcacions, perquè això no ho recuperarem. I per tant, mentre fem aquesta transició de que ens augmentin les quotes de gamba que s'elimini la doble limitació i ens donguin més dies, sobretot que tothom ajudi, que generi complicitat i que lluiti per la pesca de casa nostra. Sigui una persona de la muntanya, sigui de Barcelona o sigui del litoral, eh? Jo crec que ens hi juguem molt.
2: Els pescadors d'arrossegament més poden sortir fins a 143 dies l'any i condicionats a mesures ambientals i de pesca selectiva.
0: Recuperem la política municipal perquè el republicà Raúl García és des d'aquest migdia el nou alcalde de Torredembarra.
2: Aquest és el segon relleu del mandat i respon al pacte de govern entre Esquerra Republicana, el PSC i Junts, que van signar després de les eleccions municipals de fa 3 anys. Ens ho explica des d'Ona la Torre, Anna Plaza.
10: L'elecció de Raúl García com a nou batlle de la Torre, el tarragonès, s'ha fet en un ple extraordinari. El republicà ha aconseguit una àmplia majoria absoluta amb el vot favorable dels tres partits que conformen el govern. En el ple han dominat paraules com lleialtat, continuïtat i confiança, i García s'ha referit al repte majúscul que per a ell suposa assumir l'alcaldia. També ha assenyalat els projectes importants que Torredembarra té sobre la taula, alguns heretats del passat.
11: Ens trobem en un moment clau, amb projectes com la rehabilitació de l'escorxador, al qual li podrem donar un ús en els pròxims mesos quan finalitzin les obres, o la construcció del nou CAP i tota la millora del seu entorn. A més, poder plantejar un projecte com el Teatre Auditori i dotar la Torre d'un equipament que mereix des de fa anys i que encara ens recorden èpoques massa fosques.
10: Raúl García és el tercer alcalde de Torredembarra aquest mandat. El primer va ser el també republicà Eduard Rovira i els dos darrers anys el càrrec l'ha ocupat el socialista Vale Pino. Tot just fa unes setmanes García també va ser proclamat cap de llista d'Esquerra a les pròximes municipals.
0: No ha estat l'únic relleu de la jornada perquè Vot tanca avui el capítol de traspàs d'alcaldies a les Terres de l'Ebre, fruit precisament de pactes de mandat entre diferents forces polítiques.
2: Núria Molet, de Som Vot, Movem Terres de l'Ebre, que té 3 regidors en el consistori, donarà pas a Jaume Sabater, únic regidor de Junts, i que fins ara ha ocupat la primera tinença d'alcaldia.
0: Parlem ara de salut, i és que avui és el Dia Mundial contra el Càncer de Pell. Els experts alerten que el melanoma continua augmentant a Catalunya i cada any se'n diagnostiquen 1.200 nous casos i la incidència creix a un ritme superior a l'1% anual.
2: La conscienciació social i l'autovigilància de la pell afavoreixen els diagnòstics precoços, fet que situa la taxa de supervivència en el 90%. Els especialistes recorden que molts melanomes són conseqüència de l'exposició acumulada a la radiació ultraviolada al llarg de la vida, especialment durant la infància i l'adolescència. La prevenció continua sent la millor estratègia: evitar el sol en les hores de màxima intensitat i utilitzar protecció solar.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant d'Oques Grasses, que ha posat el colofó de la primera jornada del Cabró Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic.
2: La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les quatre actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic. Durant el concert, Oques Grasses ha tocat temes icònics del grup liderat per Josep Montero, com Cool o Serem ocells. La primera jornada del festival ha comptat també amb les actuacions dels Amics de les Arts, Detallets o Búhos. Aquesta és l'edició més multitudinària del festival, que entre ahir i avui reunirà 24 artistes dels Països Catalans amb un aforament de 60.000 persones.
0: Aparquem la música i passem al cinema. El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, acomiada avui amb la gala de Cloenda de la seva 18a edició, la qual ha esdevingut un èxit de públic i de participació.
2: El comitè organitzador en fa una valoració molt positiva. Ens ho expliquen des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
12: El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, arriba aquest dissabte al seu punt final. La 18a edició del certamen tancarà portes amb la gala de Cloenda i el lliurament de premis, que estarà conduïda per l'humorista Andrés Feingold. Durant l'acte també es lliurarà el Premi Montserrat Carulla a l'actor, director i guionista Joel Joan, en reconeixement a la seva trajectòria i contribució al sector audiovisual en català. Els codirectors del festival, Cris Gambini i Toni Pinel, fan una valoració molt positiva d'aquesta 18a edició. Destaquen la gran resposta del públic, l'alta participació dels equips tècnics i artístics de les produccions seleccionades, així com la bona acollida d'iniciatives com el Pitch de Projectes o el Fòrum Cinema i Educació. A més, el certamen ha registrat xifres rècord de participació, consolidant-se com una cita de referència del cinema en català. En parla Cris Gambin, codirectora del FICAT.
13: Que era una 18a edició, que és una xifra especial, cinema i història, que faríem història, ho sabíem, perquè cada any en fem, no? Però penso que quan mirem enrere dintre d'uns anys i recordem aquesta edició, jo crec que ens quedarem en totes les petites històries que han anat sorgint arran de les pel·lícules que hem programat.
12: La gala de Cloenda se celebrarà avui a les 7 de la tarda a Roda de Barà i posarà el punt final a 9 dies de projeccions, activitats i trobades al voltant de l'audiovisual en català.
0: Seguim amb més cinema. La directora tarragonina Marta Viña Verbís fa el salt al llargmetratge Amb la memòria de les papallones, una producció que es pot veure des d'aquest divendres als cinemes de tot l'estat.
2: La pel·lícula és l'òpera prima de la cineasta i ens informa des de Tarragona Ràdio Tere Ortega.
14: Mamà, clar, no anés jugar amb mi, tu m'ho vas prometre.
15: Ani, es diu Ani.
16: El film, rodat en un poble de la Terra Alta, explica la història de la Maria, una dona marcada per una infància complicada, i de l'An, la seva filla adoptiva. El repartiment principal està encapçalat per Núria Florença i Ivan Massaguer. Des d'aquest divendres es pot veure a les sales de cinema de l'Estat. A Catalunya es projecta als cinemes Maldà, al Cinebaix de Sant Feliu, a Sant Cugat, a l'Espai Texas i als cinemes Odeon de Girona. Marta Viña ha explicat a Tarragona Ràdio com ha estat fer el salt del curtmetratge al llarg format.
17: Quan vaig començar a escriure aquesta història, realment ja me'n vaig adonar que no es podia quedar amb un curtmetratge, no? Sinó que necessitava donar aquest salt. Llavors crec que ha sigut una cosa molt fluida, que tampoc ha sigut buscada, simplement anar escrivint la història, no? Anar sentint-la i per això al final s'ha de terme el llargmetratge com a tal.
16: La productora posa a disposició dels exhibidors una versió adaptada amb audiodescripció.
0: I marxem ara fins als Jardinets i la plaça del Gas de Sabadell, al Vallès Occidental, que acullen fins demà diumenge la 5a edició de la fira Sakura Matsuri.
2: Una mostra que busca reivindicar la cultura nipona. Ens ho explica des de Ràdio Sabadell, Pol Peiró.
15: La cultura japonesa envaeix Sabadell. El Sakura Matsuri ofereix una àmplia oferta gastronòmica, però també activitats de tot tipus al voltant del Japó, com ara el manga, les arts marcials o una demostració sobre com vestir un kimono. Alhora, també hi haurà pèrgoles d'inspiració japonesa, com el Komodo, repartides per tots els espais on es fa la fira. La regidora de Turisme i Projecció de la ciutat, Sílvia García, celebra que la proposta estigui plenament consolidada.
18: Volem que durant aquell cap de setmana les famílies es puguin traslladar i que pugui semblar que estiguin al Japó i sobretot que puguin aprendre d'aquesta cultura que tant ens agrada i que per tant per nosaltres també és important. Hem de tenir en compte que aquest any, per exemple, hem rebut per part del Consolat General de Japó de Barcelona una menció especial.
15: L'esdeveniment gira enguany al voltant del concepte Ichigo Ichie, una filosofia que posa en valor la creació de moments únics i irrepetibles.
0: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, perquè la Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell, juga avui a les 9 al camp del Zamora, al partit d'anada de la final, per pujar a segona divisió.
2: La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
19: Les opcions d'ascens a segona divisió del Sabadell es decideixen en dos partits, el primer dels quals avui a les 9 de la nit al Ruta de la Plata, camp que estarà completament ple per la disputa del Zamora-Sabadell final d'aquest playoff. Dos equips que es veuen les cares, experimentats i amb un camí bastant similar després d'aixecar tots dos un 2-0 a les semifinals contra un filial. L'equip de l'exarlequinat Òscar Cano a la pròrroga contra el Villarreal B, el Sabadell de Ferran Costa amb un 3-0 contra el Real Madrid Castilla a la nova Creu Alta. Tindrà una única baixa el tècnic sabadellenc, la d'Agus Kostia, expulsat en la última jugada d'aquest partit de semifinals que dèiem contra el Castilla. Avui a les 9 de la nit, amb la presència de més de 300 arlequinats a Zamora, més de 800 quilòmetres de casa, arrencarà aquesta primera de les dues tongades d'aquesta final. El bitllet per segona divisió passa pel Ruta de la Plata per aquest Zamora Centre d'Esports Sabadell.
0: I a la Tercera Federació, el Badalona afronta de mala anada de la tercera i última eliminatòria d'ascens al camp del Compostela.
2: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. El partit, a les 6 de la tarda, es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.
0: I baixem una categoria més encara. La Pobla de Mafumet i el Sant Mauro juguen avui l'ascens a la Tercera Federació.
2: Els pobletans compten amb un gol d'avantatge després de guanyar el partit d'anada, però són conscients que encara queda molt camí per fer. En cas de victòria visitant per la mínima, es disputaria una pròrroga i una tanda de penals per decidir qui accedeix a la categoria nacional. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
20: La Pobla de Mafumet i el Sant Maura juguen l'ascens a Tercera Federació. El filial del Nàstic de Tarragona compta amb un avantatge mínima del partit d'anada davant el Sant Maura d'un gol, però que no refia d'un equip que ja sap el que és donar-li la volta a una eliminatòria. Els pobletans tindran baixes significatives, però saben de la importància d'aquest partit i pel club tarragoní tornar a categoria nacional després d'un descens compensat molt cruel ara fa dues temporades. Així valorava aquest enfrontament al tècnic de la Pobla Mafumet, Xavi Vilagut.
21: L'equip jo crec que ho té clar, que hem d'anar a fer un partit excel·lent i un partit de molt nivell per poder treure l'eliminatòria i evidentment ser molt intel·ligents en el que demandi cada moment del partit.
20: Una Pobla de Mafumet que compta amb l'avantatge gràcies als gols d'Eric Morell, es veu molt del partit d'anada, pilota aturada, però el conjunt de la noia també es fa fort en aquesta faceta que pot ser decisiva en un partit de tornada que es pot jugar o a 90 minuts o amb pròrroga i penals inclosos. S'espera un ambient de gala al municipal de la Pobla Mafumet amb més de 1.000 entrades venudes per aquest enfrontament i 350 corresponen a l'afició visitant. El partit entre la Pobla Mafumet i el Sant Maura es disputarà aquest dissabte a les 7 de la tarda i es podrà seguir a la xarxa Més.
0: Parlem ara de fitxatges, en aquest cas de futbol. Per suposat, a la segona divisió, el Girona ha confirmat la incorporació del davanter ucraïnès Oleksandr Pishchur fins l'al 2031.
2: L'ucraïnès, procedent del Aleto Futbol Club hongarès, arriba a canvi d'1 milió d'euros i és el primer fitxatge gironí per buscar l'ascens a primera.
0: I en futbol femení a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat una renovació, la de Naima García, fins al 2027.
2: La davantera continuarà defensant la samarreta blanc i blava la propera temporada.
0: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. El Barça juga a les 8 del vespre d'avui, el tercer partit de les semifinals de l'ACB a la pista del Tenerife.
2: Si guanya, l'equip blaugrana aconseguirà la classificació per a la final, després de sumar els dos primers punts de la sèrie al Palau.
0: I menys sort va tenir ahir la Sisa Joventut, que va perdre el segon partit de la seva sèrie de semifinals a la pista del València per 90 a 76.
2: Els badalonins es queden sense marge d'error i hauran de guanyar els dos partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a la tan esperada final.
0: Seguim amb bàsquet, dies de moviments, en aquest cas a les oficines de l'Espart Girona.
2: L'equip gironí ha comunicat avui el fitxatge de la pivot turca Tilbe Señorek, doble campiona de l'Eurolliga amb el Fenerbahçe.
0: I novetats també al Cadi La Seu.
2: El club urgellenc ha fitxat a la jove Paula Suárez, que arriba a terres catalanes després d'una trajectòria internacional que l'ha portat per l'Eurolliga, la Lliga Universitària dels Estats Units i la Sèrie A italiana de bàsquet.
0: Passem ara al waterpolo. L'Atlètic Barceloneta disputa a les 9 de la nit la final de la Champions masculina contra el Prorreco italià.
2: Els mariners van superar el Ferencváros hongarès als penals a semifinals i buscaran a Malta la seva segona Champions de la seva història. I ho faran 12 anys després de conquerir aquest títol continental per última i única vegada.
0: I més Champions, en aquest cas la d'handbol, perquè el Barça juga a les 6 la semifinal a Colònia contra l'Aalborg danès, l'equip al que va derrotar precisament a la darrera final que va disputar l'equip blaugrana ara fa 2 anys.
2: Els homes de Carlos Ortega busquen l'únic títol que encara no han guanyat aquesta temporada.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
1: Sonats. El Festival de Comèdia de la Costa Brava torna més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 2:15 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
2: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
3: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
0: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell.
4: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
5: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava, rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carguaixcostabrava.com.
6: Escoltes podcast?
7: Això és Radiació de Fons,
8: el podcast de ciència de Ràdio Palafrugell.
9: D'aquest esperit de conèixer, d'aprendre, de saber-nos una mica.
7: Ens agrada molt l'espai, però no només parlem de l'espai.
9: No, ens parlem de l'espai, parlem de informàtica, de novetats, de biologia, de matemàtiques.
6: Radiació de Fons,
10: amb Joan Regí i Marc Heras.
6: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web. A totes les plataformes. 45 anys.

0: Palafrugell, l'emissora municipal. Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 3. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Els bombers treballen en un incendi que s'ha declarat en un camp de conreu a Sanaüja, a la Segarra. Hi treballen 18 dotacions, els bombers, i 5 mitjans aeris. Els bombers treballen en aquest incendi que s'ha declarat poc després de la 1 de la tarda i el foc ha començat en un camp de conreu, però s'ha estès ràpidament i està afectant en aquests moments una zona de massa forestal on comença a cremar amb intensitat. Els bombers hi han desplaçat 25 efectius terrestres, 3 helicòpters i 5 mitjans aeris. Per ara, el foc ja afecta unes 35 hectàrees de terreny. Precisament seguim en aquesta plana d'incendis, perquè també a Tarragona els bombers estan treballant en un incendi d'una grua de gran tonatge a la T11, a la zona de les Gavarres. El vehicle crema completament, no hi ha persones afectades i els bombers, sobretot, estan evitant que aquestes flames afectin a la vegetació del marge i es pugui propagar. I és que precisament per aquestes temperatures altes de la primavera, els incendis són més habituals. Això ha fet augmentar aquesta preocupació per aquest alt risc d'incendis forestals. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. I anem fins a Girona, on una cinquantena de membres d'entitats ecologistes de les comarques han plantat un molí de vent i han enganxat cartrons simulant plaques fotovoltaiques davant de la seu de la Generalitat a Girona. I ho han fet en protesta pel Pla Territorial d'Energies Renovables, el conegut com a Plater, que preveu projectes energètics com el Parc Eòlic Marí de Roses, a l'Alt Empordà, o el Pla Julià, que contempla la instal·lació de plaques solars en gairebé un centenar d'hectàrees entre les comarques del Gironès i el Pla de l'Estany. I repassem en plana també de successos, ja que la circulació de la R3 de Rodalies es troba interrompuda entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària. S'està intentant treballar per reestablir el servei que per ara és amb transport alternatiu. I parlem de la família de Jonathan Andic, que ha assegurat que les afirmacions publicades el divendres a diversos mitjans corresponen a frases, segons declaren, tretes de context, i també diuen que formen part d'un missatge més extens, amb, segons també diuen, un relat i un to positius del principi al final. Ho han indicat fons de la família a l'ACN. I també parlem en aquest cas de política, ja que el PSC ha ratificat avui 126 candidats que d'aquí a menys d'un any es presentaran a les eleccions com a alcaldables. El PSC ha guanyat representació a 9 pobles que fins ara no tenien candidat. I parlem de cultura, ja que Òscars Grases han posat el colofó de la primera jornada del Cabró Rock i ho han fet amb una actuació que s'ha desfermat l'eufòria de 30.000 persones. I en esports, a Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell juga a les 9 al Camp del Zamora al partit d'anada de la final per pujar a segona divisió. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Vine, fes més i refresca't.
0: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
2: Rei Kebab en tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6,50 €. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab en tacos.
3: Top Country Music amb Rafael Corbí.

Un artista plenament consolidat amb els darrers anys, Ronnie Atkins, i aquest en debut a la llista amb el seu darrer senzill, aquest "The Years Are Short". A la posició 71 aquesta setmana debuta una de les més grans artistes del country contemporani. Ella és Cassie Lee Musgraves, la cantant de Golden, Texas, que debuta al 71 amb "Lonely".

0: un artista triomfador, Cassimus Graves, i aquest The Lonely Girl, que debuta al 71, una posició més per darrere a la llista de Music Row. Aquesta setmana hi trobem el debut del cantant d'Austin, Texas, Calder Allen. Aquesta cançó es diu Daylight Saves.
1: It's been a long time since I remember. It's been some hard times I choose to forget. It's been a long ride. Just wanna be back

escoltàvem a Calder Allen amb una de les novetats de la setmana, que en tenim força a la llista, perquè fins al moment en portem 5 i encara ens en queda una altra. Megan Maroney debuta al número 77, l'artista de Douglasville, de Georgia, ens aporta aquest tema tan preciós que es diu

Així escoltàvem el tema de la Megan Maroney i arribem a la darrera novetat de la setmana en Tim and the Glory Boys, aquesta banda canadenca que fusiona estils com el country, el bluegrass i el gospel en les seves cançons. Tim Neufeld, al capdavant, que antigament era el fundador de la banda de rock cristià Stirfield. Ells debuten a la llista aquesta setmana també amb la cançó If I Go Missing, al número 79.

Dues novetats aquesta setmana dins de les 5 millors, totes dues amb 12 setmanes a la llista. La primera d'elles ha estat Jason Aldean amb Don't Tell On Me, de pujant del 6 al 5, i amb una pujada molt forta la de Morgan Wallen amb la cançó Don't Wait, del 9 i fins al número 4.

El número 4, Morgan Wallen and Don't We, repetint el número 3 després de 20 setmanes a la llista de Music Row, Change My Mind per Riley Green, que recentment hem vist, ja se l'ha encarregat, però, a la seqüela de Yellowstone, aquella pel·lícula, aquella sèrie anomenada Marshals. If you showed up, I wouldn't let you in.

cançons que fa setmanes que escoltem havia estat el número 1, Riley Green, amb aquest Change My Mind, i el número 2, repeteix, també havia estat número 1 després de 19 setmanes, el tema de Tucker Wetmore, que es diu Brunette.

Aquesta és la cançó de Tucker Wetmore, Brunette, número 2 de la setmana i el número 1 per sisena setmana consecutiva. I trobem aquesta cançó de l'artista que està trencant motllos darrerament i èxit rere èxit. Ella Langley ens arriba amb aquesta cinquena setmana al número 1 amb la seva cançó de l'àlbum d'Angelium. Aquest és el tema Be Hot.

secció del nostre espai que dediquem als futurs èxits del demà amb aquest On Dance Sort to be Charting. Aquesta setmana encapçala la cançó We Make America Run de Ansel Brown, aquest artista de Greenville, de l'estat de Carolina del Sud. També trobem un duet fantàstic, Charles Wesley Godwin amb Luke Combs. Això es diu Better That Way. Oh,

escoltant la música excepcional, al meu entendre, d'aquests dos personatges, Charlie Wellesley Godwin amb Luke Combs. James Tamelkov arriba a continuació, que personatge conegut també per la seva banda Cash Chain, en la qual sempre uneix la música de Johnny Cash amb la seva. Un artista i compositor de música country nascut i criat a la zona rural de Virgínia Central, molt influenciat per el country clàssic i tradicional. James Tamelkov amb aquesta cançó anomenada Cowgirl Hot Horse.

Molt bona aquesta cançó de James Hamilton. Anem a les dues darreres d'aquest Ondex Not To Be Charting i ho fem primer amb Robert Ross, el cantant de Nova Brunswick, al Canadà, concretament de la ciutat de Miramichi. Robert Ross ens aporta aquesta cançó que combina el so clàssic de tota la vida amb un toc d'elegància i de bon ball. És la música, és la cançó For You Girl.

Avui ha estat un programa carregat de novetats a la llista i també de cançons amb l'Ondex and to be charting. Per tant, gairebé arribem al final. Una darrera cançó d'aquesta minillista ens la porta el cantant de Macon, de Georgia, on també han nascut altres excepcionals artistes de música country. Jonathan Heilbrun ens aporta aquesta cançó, Goodbye Looks Like.

paradeta en el dia d'avui amb una de les cançons interessants del que és la llista de Music Row, l'actualitat de la música country. Segona setmana en llista, us la presentàvem la setmana passada i en aquesta puja del 37 al 21. És el fantàstic tema que ens aporta en Kenny Chesney, la cançó Carry On. Top Country Music, la música country d'actualitat tal com sona amb Rafael Corbí.

0: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest diumenge, 14 de juny, davant del cap de Palafrugell, la Pela del Suro, un viatge de l'arbre al tap, una activitat a partir de les 10 amb la demostració de la Pela del Suro a Palafrugell i també un taller amb el suro extret de l'arbre. El preu és de 6 euros, però gratuït també, per exemple, amb el passaport d'Adonauta. Per assistir-hi cal inscriure's al 972 30 78 25 o al WhatsApp del Museu del Suro, al 618 49 56 40. I aquest diumenge també tindrem a les 12 del migdia el concert de final de curs de l'Escola de Música de Palafrugell a càrrec de l'alumnat de l'escola. L'entrada és gratuïta.
3: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell,

0: al Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'ns a Ràdio Palafrugell els dimecres a les 9 del vespre, els dissabtes a les 2 del migdia i el diumenge a les 8 del vespre. El Club del Country.

0: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
1: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
0: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
1: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
0: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
2: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
0: al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats, i sonareu a l'antena de la ràdio.

0: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
2: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.

0: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
1: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
2: Vine, fes més i refresca't.
3: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
2: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
4: Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

Terrassa Palafrugell, t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi de vegetació de Sanaüja. Per ara, els serveis d'emergències, els bombers concretament, continuen treballant per ancorar bé el cap i els flancs de l'incendi, ja que les properes hores està previst que entri vent de marinada. Per ara hi treballen 45 dotacions sobre el terreny dels bombers i 9 mitjans aeris. Inicialment, aquest incendi ha calcinat un paller i un camp de conreu amb baixa intensitat, però les flames s'han estès ràpidament i han començat a cremar massa forestal, per fortuna. Aquesta ha tornat a la zona agrícola. Els bombers han treballat conjuntament amb tractors de pagesos de la zona que els estripaven camps per frenar-ne l'evolució. Per ara, aquest foc ha afectat unes 40 hectàrees de terreny. I precisament per aquest incendi, el telèfon d'emergències, el 112, ha rebut una 60 de trucades. El Departament d'Educació ha activat 2 borses de treball per cobrir determinades especialitats que requereixen una expertesa professional específica. Són en concret la de professorat especialista d'ensenyaments artístics, esportius i d'idiomes i la de personal expert de sectors productius que vulguin impartir activitats formatives a la formació professional. I en plena de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut 8 persones en un nou dispositiu Campai per combatre la multireincidència al Camp de Tarragona. 5 dels arrestats tenien requisits judicials pendents, mentre que els 3 restants han estat detinguts per tràfic de drogues. L'operatiu s'ha repartit entre Tarragona, el Vendrell, Valls i Reus. I la Guàrdia Civil també ha detingut un grup criminal que afavoria la immigració irregular des de la comarca del Cinca Mitjà, a la franja d'Aragó. Segons una nota de premsa del cos policial, els agents van detenir el 2 de juny 2 persones i n'investiguen 3 més com a suposades autores d'un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers, un delicte d'estafa i un altre de pertinença a grup criminal. I la circulació de l'R3 de Rodalies es troba interrompuda avui entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària. Hi ha transport alternatiu per carretera. I la que també ara mateix hi ha demores de 20 minuts és entre Sitges i Vilanova per una incidència a la infraestructura que afecta totes les línies que passen per aquest punt. Hi ha només circulació per via única. En política, el PSC ha ratificat avui 126 candidats que d'aquí menys d'un any es presentaran a les eleccions com a alcaldables. Precisament el Partit Socialista ha guanyat representació a 9 pobles que fins ara no tenien candidat. I en plana internacional, els Estats Units i l'Iran estarien enllestint els últims serrells d'un acord de pau per acabar amb el conflicte que s'arrossega fa mesos a l'Orient Mitjà. Es preveu que aquest pacte es pugui formalitzar en les properes 24 hores. I en Castells, en Cultura, la colla Jove Xiquets de Valls serà l'anfitriona avui de la Diada del Pati, una de les cites més atractives d'aquest cap de setmana del calendari casteller. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: restaurant cafeteria d'Arcom. Cuina i pastissos marroquins, especialitat del xef Redouane, amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begú, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Forpas Gastronomia, per a tothom. Tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
4: Devori els deliciosos gelats de gelateria La Xixonenca.
5: Gelats amb infinitat de sabors. Exquisits gelats per a postres.
4: Gran varietat de gelats sense sucre i gelats per al·lèrgies alimentàries, per a celíacs, al·lèrgics a l'ou o a la llet.
5: Refrescants smoothies de fruites, orxates, granissats i, com sempre, delicioses creps i gofres.
4: Per oblidar-se de la calor, quedant-se amb un bon sabor de boca. Gelateria La Xixonenca, al carrer Calau, número 12 de Calella de Palafrugell.
5: Des de 1970... Gelateria La Xixonenca.
6: Comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.

0: Benvinguts al Ningú no és perfecte. Aquesta setmana toca recuperar continguts que ens havien quedat pendents abans de prendre aire per afrontar un juny cinematogràficament d'infart. Avui obrim amb l'especial dedicat a The Punisher, One Last Kill, i per complementar-ho analitzarem la segona temporada de Monarch, Legacy of Monsters. Ja vam parlar de la primera temporada al programa 23x30 i, sincerament, aquesta segona ens ha semblat encara millor. De fet, aquesta segona temporada de Monarch ens ha semblat una de les grans sèries de l'any i no volíem deixar passar l'oportunitat d'explicar-vos per què. Avui m'acompanyen l'Aram Bonmatí i en Víctor Passanau, de Nostalgia Pop, com estrella convidada. Qui us parla? L'Ignasi Arbat, a la direcció i presentació. Us recordem que podeu subscriure-us i escoltar tots els programes a iVoox, així com a Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, YouTube i Patreon, si en sou mecenes. A ningunoesperfecte.cat hi trobareu tots els canals de podcast, així com el nostre blog amb crítiques de cinema, disponibles tant al web com al canal de YouTube @ningunoesperfecte. A les xarxes socials ens trobareu a Instagram, Twitter, Facebook, Threads i Blue Sky. I si voleu contactar amb nosaltres, podeu escriure'ns a ningunoes@outlook.com. El viatge pel fantàstic d'aquesta setmana ens portarà a esquivar buscabregues pels carrers de Little Sicily i acabarà envoltat de monstres a Skull Island. Comencem!
1: Hey, Frank. How you doing, brother? Talk to me.
0: I aquesta setmana parlem de l'especial de Punisher One Last Kill, una mena de format de curt allargat basat en el personatge de Marvel Comics, el Punisher. I per parlar-ne avui d'aquest especial tenim a l'Aram Bonmatí. Què tal, Aram? Com estàs?
2: Molt bé. Com sempre, molt content de tornar-se aquí.
0: Això és una special presentation d'aquestes de Marvel, no?, que n'ha fet un parell. Aquesta és la tercera. Aquest format de curt, allargat. I et pregunto, a veure, fem primer de tot unes impressions generals. Què t'ha semblat?
2: Què m'ha semblat? A veure, no ho sé, molts de tiros, molts de morts, molta violència. Amb sentit o sense sentit, no ho sé. És com una mena de Kill Bill, potser?
0: O John Wick, no? També.
2: També.
0: Jo crec que també. Té aquest tipus de paral·lelismes. A veure, és un especial d'aquest en què la part narrativa és bastant més secundària. Ho dic perquè se li ha criticat una mica l'argument. Jo crec que, a veure, es focalitza sobretot en transmetre una idea i crec que té un propòsit, no? Que si aquest propòsit és necessari o no, si vols, ara ho discutim. El propòsit crec que és situar el Punisher a l'MCU. És a dir, ens el presenten tal com el veiem aquí. Es focalitza sobretot en transmetre una idea i crec que té un propòsit, no? Que si aquest propòsit és necessari o no, si vols, ara ho discutim. El propòsit crec que és situar el

0: públic que no coneix tant el Punisher o que no s'ha vist les dues temporades de la sèrie i les seves aparicions a Daredevil, que no tant els que sí que ho hem fet.
1: Però a veure, ens l'han pintat una mica com un Charles Bronson del segle XXI. És una persona que li van matar la família, està traumatitzat, intenta el tio estar tranquil, abandonar el camí de la violència, però quan li toquen massa els nassos, doncs deixa anar a l'infern.
0: Sí, de fet és bastant això que tu dius, el tema de Charles Bronson, ho comentarem, perquè és una clara inspiració en les pel·lícules aquestes dels anys 70. Però, per altra banda, és com si fos una segona història d'origen del personatge, no? És a dir, potser algú s'esperava que es relacionés amb les dues temporades de Daredevil Born Again, o fins i tot, no?, que servís de pont entre Spider-Man Brand New Day. Clarament no és l'objectiu d'aquest especial, tot i que sí que la reconstrucció del personatge queda a punt perquè pugui aparèixer en altres productes, no? Però sí que és cert que si tu el veus tal com ell venia de la temporada 1 de Daredevil Born Again, veus aquí i és com que ha fet 10 passes enrere el personatge, no? Aleshores, per això dic que és més tornar a resituar el personatge en l'entorn, per qui no conegui pugui veure aquest especial de 40 minuts i a partir d'aquí veure més coses del Punisher, que no pas fer una passa endavant respecte a tot el que havíem vist.
1: A mi em dona la impressió que l'objectiu final d'aquests 40 minuts és que es posi a la seva disfressa amb la calavera al pit.
0: Clar.
1: Aquest és l'objectiu.
0: Sí, però això ja ho havia fet abans. És com que tornem enrere...
1: Per tornar on ja érem.
0: Exacte, no? És potser la part més estranya. Entenc el que han volgut fer, perquè aquesta és la idea, però jo, sincerament, no m'esperava això. Tot i que he de dir que m'ha agradat, eh? Vull dir, és un especial que està ben escrit, està ben plantejat. La segona part, que és com una llarga seqüència d'acció, sense parar, ultraviolència. No gore, perquè no hi ha vísceres ni molta sang, però sí que és absolutament violenta.
1: Clar, hi ha una gran varietat en les maneres de matar sicaris.
0: Sí, a més, jo diria que mai a Marvel havíem vist un producte, Marvel Studios, no, Marvel Television, amb tanta violència com el que veiem en aquest episodi.
1: Jo crec que Daredevil n'hi havia, potser gràficament n'hi havia més i tot, perquè la violència de Daredevil és molt més física. És molt més de cops de puny i cops de pal i es nota més. En canvi, aquí al final són trets i la violència queda com més discreta. Bueno, quan no veus com li xafes el cap.
0: Hi ha de tot, eh? Hi ha de tot.
1: Hi ha de tot, sí, és veritat. No oblidem que aquí es mata gent de totes les maneres possibles.
0: Sí. I objectes i de tot. Mm-hmm. Una mica com John Wick, jo crec que és el referent, no? Perquè a més té aquesta cosa bruta, no? De la ciutat, això que deies... Has posat l'exemple de Charles Bronson, però és tota aquesta estètica de pel·lícules dels anys 70 ambientades a Nova York, un Nova York que és cert que als anys 80 va remuntar i va ser diferent, però el Nova York que veiem aquí és fill dels anys 70, no? Vull dir que...
1: És una zona de guerra, directament. És un gueto, però molt vingut a menys.
0: Clar, a mi en el context actual se'm fa molt complicat pensar que això és Nova York, vull dir, no m'ho acabo de creure, no? Però vaja, és allò que dius, vinga, va, compro i endavant, perquè per altra cosa...
1: Has de comprar moltes coses per aprovar aquest especial, eh?
0: Home, no, jo l'aprovo i em nota, perquè a mi m'ha agradat i l'objectiu, però sí que és veritat que, bé, té aquestes coses i has de partir d'elles, no? D'aquests petits, no sé si problemes, perquè al final no són problemes, perquè és el que ells han volgut fer i com l'han volgut plantejar.
1: Però a veure, al final són 15 minuts d'ell parlant sol, 20 minuts de violència i 5 minuts de Magnucci, que per mi és la millor part.
0: Ella?
1: Sí.
0: Ostres, és que jo crec que ella està bastant desaprofitada.
1: Home,
0: és a dir...
1: completament. Estic d'acord, però vull dir que ella, com a la introducció del personatge, em sembla el millor de la sèrie. La resta és violència i el tio parlant amb fantasmes.
0: Clar, però per presentar el personatge tampoc l'has presentat per... Bueno, sí, l'has presentat, l'has vist, però...
1: I ja està.
0: Però clar, dius, home, aquí ha d'haver-hi alguna cosa més, no? Si és com un especial unitari, és com que... o expliques tot o no expliques res, però ei, surto aquí i vés a saber si la tornarem a veure o no, no?
1: Podem parlar amb spoilers i tal,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, jo
1: home,
0: crec que sí.
1: Home, el fet de que sobrevisqui aquests 40 minuts em fa pensar que tornarà a sortir. Si no, sí. No la deixes viva.
0: Bé, George Benthal sí que ha descrit l'especial d'una manera. Diu, és un dia increïblement important a la vida de Frank Castle quan es produeix aquest tipus de gran canvi. És cert que el gran canvi és la manera d'utilitzar la violència o tenir un propòsit a la vida, no? Que és això de deixo estar la venjança i faig servir les meves habilitats per ajudar a les persones a partir d'ara, no?
1: Amb ultraviolència, però.
0: No, no, això, evident. Bé, si vols, expliquem una mica de temes de producció.

0: Farem rapidet això i antecedents de com arribem aquí. Primer de tot, recordem que l'any 2015 Jorn Berthal és l'escollit per interpretar el personatge de Punisher per una segona temporada de la sèrie de Netflix Daredevil. És el 2016 quan Netflix va encarregar el que seria un spin-off del Punisher, una sèrie que tindria dues temporades que duraria entre els anys 2017 i 2019. Ambdues sèries, tant Daredevil com Punisher, van ser cancel·lades a finals de febrer del 2019 abans que Marvel Television s'integrés a Marvel Studios. A partir d'aquí és quan ja tornem al 2025 amb Daredevil Born Again. Berthal havia de reprendre el seu paper i va abandonar la sèrie en un moment determinat perquè no estava d'acord amb la direcció que estava donant el personatge de Castle. Després que Daredevil Born Again passés per la renovació, reformulació creativa i que l'antic guionista de la sèrie de Punisher, Dario Scardapane, fos contractat com a showrunner de Daredevil Born Again, Berthal va tornar i és el que hem vist del personatge a la primera temporada de la sèrie. Sí que va considerar que la primera temporada de Born Again va obrir la porta per acostar-nos a més Frank Castle, que realment era el que ell volia interpretar, el Frank Castle que ell entenia que era el que havíem vist a la sèrie de Born Again. Durant el rodatge de Born Again, Berthal sí que va concebre una idea, que és la que s'ha materialitzat en aquest especial de televisió centrat en el Punisher, i al final de temporada hem de recordar que Castle era arrestat per Kingpin, no? I posteriorment doncs, el posava en aquella presó, en aquelles gàbies, que acabava sortint inclús ja a final de la primera temporada, i a partir d'aquí no sabíem què passava al personatge. En teoria, el que passa amb el personatge és el que veiem aquí, que és en paral·lel a la segona temporada de Daredevil Born Again. Aleshores, Marvel Studios sí que va examinar alguns dels escrits previs que va fer Jon Berthal i li va demanar que presentés un projecte, allò ja, amb cara i ulls, no?, per tirar-lo endavant. I aquí entra ja Brad Winterbaum, que és el cap de streaming de Marvel, i va revelar que l'especial estava en desenvolupament, que aquesta idea seria un especial, i això és el que es va desvetllar al febrer del 2025. I aquí entra un nom important, que és Reinaldo Marcus Green, que estava previst que finalment doncs, ha dirigit aquest especial i l'ha escrit juntament amb Berthal després de que ambdós haguessin col·laborat junts a la pel·lícula King Richard del 2021 i la minissèrie We Own This City del 2022. A Winterbone, si no t'havia quedat clara, em va dir que el personatge de Punisher era molt important per Jorn Berthal. I de llavors, doncs, ja confeccionen el títol, que és aquest de Punisher One Last Kill. Una cosa que sí que ha aconseguit Berthal és que tinguis la seva cara associada al personatge de Punisher. Vull dir, és com... Ho ha aconseguit bastant ràpid, eh?
1: Sí, sí, sí. El que passa que no tinc clar, per tant, quina idea tenia Jorn Berthal per al personatge de Punisher. Posar-li una calavera al pit i que matés els dolents? Perquè al final, l'escena final fins i tot és pràcticament un John Wick, allò. Ja has matat el gos? Doncs et mato.
0: Sí, sí, però la calavera ja la porta després de tot el que li ha passat al llarg d'aquest capítol, no? Bé, Berthal va dir que l'especial seria la versió que aquest personatge es mereix i no un Punisher de baix calibre. I va dir que una versió visceral, psicològicament complexa, implacable i sense límits de Frank Castle, on giraria l'esquena al públic, és el que veuríem en aquest especial. I que res és fàcil i que tota la violència té un cost i que veurem aquest cost. I va donar les gràcies perquè li deixessin anar als llocs on realment ell volia portar el Punisher. I d'aquesta manera doncs, comença aquest especial amb un Frank Castle envoltat de desesperança absolutament. En quant al guió, s'inspiren en la sèrie de còmics, de sobretot l'etapa de Garth Ennis, pel personatge de Manucci, que doncs, debutava en aquell còmic i que podríem dir que és la dolenta d'aquesta història, no?
1: Però és que pràcticament només agafa això del còmic de Garth Ennis, perquè el Punisher del còmic li dirien aquest Punisher que és una... Literalment li diria que és una nenaza. Tot i que ara aquesta paraula no es pot dir, crec que és el que diria Punisher en aquest altre Punisher del rotllo. Què fas aquí tot traumatitzat quan hauries d'estar fora matant criminals?
0: Bueno, perquè el Punisher del còmic ja ho ha superat, això, i aquest se suposa que encara no. Per cert, el guardaespatlles que acompanya Manucci sí que ha confirmat el director que és Barracuda.
1: Val. Donava la impressió que tard o d'hora es fotria de pinyos amb el Punisher.
0: Sí.
1: Si no ara, en una sèrie posterior.
0: Tot i que no es menciona el nom, ni que sigui Barracuda, però bé, tenim aquesta confirmació per part del director, per tant, és així. Després de rodar aquest especial, George Bethel va rodar les seves escenes per a Spider-Man Brand New Day i va dir que era important per a ell que la representació del Punisher a la pel·lícula semblés el mateix personatge que es veu a l'especial. Sí que, a causa doncs, dels compromisos de Bethel, tant amb la pel·lícula de Spider-Man Brand New Day com l'especial que acabem de veure, doncs no ha pogut aparèixer a la segona temporada de Born Again.
1: A veure, em costa d'imaginar aquest Punisher en una pel·lícula de Spider-Man.
0: Sí, sí.
1: Que sigui el mateix Punisher?
0: El mateix serà, l'únic que no el veurem fent coses tan bèsties, vull dir...
1: O sigui, serà un Punisher que no fa de Punisher.
0: No, farà de Punisher, però no, home, imagino que no ho veuràs. De totes maneres, fixa't que el look que acaba la pel·lícula, amb excepció de la barba, el pentinat és el mateix que hem vist en els tràilers de Spider-Man.
1: I l'uniforme també és el que ha de portar,
0: sí.
1: Però veurem, sí. Veurem què fan Spider-Man.
0: Tot això és igual. Sobre l'especial hem de dir que la dissenyadora de vestuari i el dissenyador de producció d'aquest especial havien treballat prèviament a la primera i segona temporada de Born Again, per tant el que han fet és repetir tot aquest equip. La producció va començar el 17 de juliol del 2025 a Nova York. El rodatge va tenir lloc a Queens, a Jamaica Avenue, prop del cementiri també de Greenwood, a Brooklyn, i l'exterior d'un dels edificis que mostra el rètol del restaurant de la família Nucky ja havia aparegut prèviament a la sèrie de Punisher. El rodatge va durar 12 dies i va finalitzar el 4 d'agost del 2025. I hem de dir que el col·laborador habitual de Green, que és Chris Bowers, ha estat el compositor de la banda sonora. Ja havia treballat també per altra banda Bowers per Marvel i havia fet doncs, la banda sonora de Secret Invasion. I hem de dir que sí que hi ha una cançó que també és important en l'especial, que és I Will Be Heard, de Hybrid, que és un dels temes musicals que sonen en aquest especial. Dit això, Aram, anem a comentar les dues parts, a desgranar una mica?
1: Vinga.
0: Doncs va, som-hi. Anem per a la primera part, que seria més aquesta, podríem dir, introspectiva de la sèrie, i m'agradaria comentar, si vols, tota aquesta part d'estrès posttraumàtic, la part aquesta de veterans de guerra, el fet que fa, doncs, de jugar amb la idea del suïcidi i incidir una vegada més amb la pèrdua de la família, no?
1: Clar, és un personatge que de cop es troba sense objectiu, que només tenia un motiu per seguir vivint, que és venjar els culpables de la mort de la seva família. Un cop els ha liquidat, es queda una mica sense objectiu vital i l'únic que se li acudeix, en lloc de buscar-se un objectiu nou, és suïcidar-se.
0: Tota aquesta part també d'ell lluitant contra l'estrès posttraumàtic és perquè va sorgir també una amistat amb Nick Koumalotsos, que és un Marine Rider que apareix també en el propi capítol. De fet, en surten dos més que els va arribar a contractar, els tres marines, que són, diguéssim, els del seu batalló, que s'apareixen davant d'ell en forma d'al·lucinacions en el seu pis, quan l'ha buidat i no queda res.
1: Sí, sí.
0: De fet, comenta que aquest marine, Koumalotsos, un dia va anar a la platja, va intentar suïcidar-se, però després va sentir aquesta connexió increïble amb un dels seus fills i va decidir no tirar endavant el suïcidi, no? Bethel el que ha volgut és exposar aquesta condició psicològica anomenada anòmia, que pateixen molts veterans, que sovint acaba en suïcidi. I llavors tenim la segona part. La segona part, que això ja és...
1: Això és John Wick 2, no? O sigui, posen preu al seu cap i aleshores tot d'assassins, sicaris de baixa estofa, van a intentar caçar-lo i Punisher fa el que sap fer el Punisher, que és disparar-los a tots i matar-los a tots.
0: Sí, aquesta part és la que tu deies que era més semblant a un videojoc, no? És a dir...
1: Sí, també a les pel·lícules de John Wick, quan de cop li apareix la factura de 50 milions de dòlars.
0: Exacte, és exactament el mateix. Veiem aquest apartament d'en Frank, no? Que al final ells no saben on és i comencen a rebentar-ho tot, buscant-lo amb ell.
1: Google Maps té una precisió relativa. I aleshores poden fallar per uns metres i, clar, no saben exactament quin és l'apartament.
0: Bueno, clar, ells saben que està a l'edifici i comencen allà a obrir. Obren l'apartament de davant, ell està al cantó, s'entera i, bueno, li acaben calant foc en aquell moment també, no?
1: Cosa que no importa.
0: No. Per cert, aquí, o sigui, el moment aquest en què el Punisher es crema és el propi actor, el John Bethel, que va voler fer aquesta acrobàcia. Perquè una de les coses que a favor d'aquest especial és que hi ha molt efecte pràctic.
1: sembla el clàssic psicòpata que vol fer les seves pròpies escenes d'acció.
0: Correcte. De fet, ell doncs, va voler que el cremessin de manera controlada, eh? Vull dir que tot està...
1: Home, clar, tot,
0: no...
1: Així i tot et cal en foc, eh?
0: Sí, sí, evidentment.
1: Molt controlat, però...
0: Sí, sí, bueno, te posen les proteccions, però, saps? El director Green va descriure que, de fet, aquest és un moment, un punt d'inflexió important per a Frank Castle de manera emocional i física, i que l'actor es va prestar a voler-lo fer, tot i que li va preguntar a George Berthal, segur que vols fer això? I diu, bueno, ell va dir que sí, i diu, crec que això és el que fa que en John sigui tan especial. Ho va fer perquè era important per la història. Per sort, no va passar res.
1: Clar, són coses d'aquestes com diu, com quan et diuen, vols tirar d'altabaix del Burj Khalifa? Has de dir que sí.
0: Bueno,
1: perquè és una ocasió
0: ja
1: única a la vida, saps? De fer una cosa d'aquestes. Vols que et calem foc? Vinga, va, tira pa'lante, no em tornarà a passar mai més.
0: Bueno, però
1: ja pot ser literalment que no torni a passar mai
0: no,
1: més.
0: Home, no, però hi havia totes les mesures de seguretat del món. Vull dir que, que si ho feien bé, però ho podíem haver fet digital i no vam voler-ho fer digital.
1: No, no. 40 minutets, està la mar de bé.
0: A més, això, no se'n va fer absolutament gens
1: no.
0: llarg.
1: El que passa que és una història sense massa pretensions.
0: Sí, i la part de història ja ens la sabíem, ja ens l'havien explicada.
1: Uh-huh.
0: Bàsicament és això. Però vaja, la part nova, sobretot, és aquesta segona part, que és més de més John Wick, més ultraviolència.
1: Sí, i la Manucci, ja dic, és, per mi ha sigut el més interessant del capítol. Veure com, a on ens portarà això, on arribarà.
0: Molt bé, Aram, doncs res més. Si no vols afegir alguna coseta més, ja ho tindríem aquí.
1: Doncs molt bé, fins aquí hem arribat.
0: Doncs res, ja ho sabeu, teniu encara Disney Plus, aquest especial Punisher One Last Kill.
2: Do you hear that?
3: This is not Kong.
4: And it's not Godzilla. This is something bigger.
0: I aquesta setmana portem Monarch, Legacy of Monsters, aquesta sèrie creada per Chris Black i Matt Fraction, produïda per Legendary Television. Recordem que és una sèrie de la franquícia del Monsterverse, una sèrie que segueix els membres de l'organització Monarch mentre doncs, es troben a Godzilla, sobretot a la primera temporada, i altres monstres anomenats Titans al llarg d'un període temporal gran, gairebé, o una mica més, inclús, de mig segle. Ja la temporada passada aquí el Ningú no és perfecte vam parlar de la primera i avui parlem de la segona temporada de Monarch i hem tornat a tenir entre nosaltres en Víctor Passanau, que el trobareu al canal, per exemple, de Nostalgia Pop a YouTube i a molts altres llocs. Què tal, Víctor? Com estàs?
5: Molt bé, molt bé. Content de retrobar-nos, no? I de tornar com Godzilla, que torna en aquesta temporada de Monarch i aquí estic.
0: Sí, sí.
5: Com ell per donar guerra, no?, un altre cop.
0: Sembla mentida, fa 2 anys i mig que vam parlar de la primera temporada i doncs, ha trigat aquest període de temps a arribar a aquesta segona.
5: Sí, sí, i a més va haver com un temps, no?, que no sabíem si la renovarien, si no la renovarien, però bueno, clar, des de que Anna Sawai va guanyar l'Emmy amb Shogun, jo ja no dubtava que tornaria a Monarch, a Nassauai i tothom un altre cop aquí a l'aventura, no?
0: Sí, i és una de les coses que m'ha agradat, eh? És a dir, mantenen el planter principal d'actors, no hi ha gaires afegits, és a dir, es mantenen els mateixos i no necessiten més, eh? No és d'aquelles sèries que dius hem de... No, jo crec que es poden mantenir ells amb les mateixes trames.
5: Sí, de fet, inclús el primer capítol eliminen un que no... Diguem que no... No és que fessi nosa, però que tampoc feia molta falta, no? I hi ha un altre que el substitueix, que li teníem més carinyo i que efectivament ja es composa com el grup principal i és el que seguirem, no?
0: Sí, totalment. És a dir, bé, aquest personatge que potser no funciona massa bé, aquest que estava aquí de fons, li podem donar més protagonisme a veure si funciona. I efectivament, encert, perquè ha funcionat.
5: Sí, sí, sí, a més, home, necessitàvem també el nerd, no?, o el personatge que és el que s'assimila més als que veiem Monarch, no?
0: Totalment.
5: I és xulo que li hagin donat aquest paper i també que es vagi redimint, com faran molts personatges en aquesta temporada.
0: Absolutament, i bé, parlem ja de la temporada, pregunto què t'ha semblat aquesta segona de Monarch.
5: A mi m'ha agradat moltíssim, moltíssim. M'ha agradat més que la primera, tot i que la primera em va agradar molt, eh? Sí, ja ho estàvem comentant una mica abans, però jo ja he arribat a un punt que m'agrada més Monarch i tot l'univers de personatges de Monarch que les pel·lis del Monsterverse. O sigui, les pel·lis de Godzilla, de Kong i aquestes coses, és que, clar, l'únic al·licient era veure els monstres i a Monarch ja els veig. Però és que, a més, veig personatges i actors i coses ben construïdes, no? Llavors, la diferència és tan gran i crec que és més hegemònic i té més sentit que em quedo amb això. A més, bueno, ara en parlarem, però ja el salt a la ciència-ficció pulp és evident i és Matt Fraction, bueno, a tope, no?
0: Sí, sí, totalment. Jo comparteixo plenament el que has dit i diria, mira, la sèrie és tan bona com dolentes són les pel·lícules. Vull dir que... I crec que això ho resumeix bastant bé, no? Perquè és que si vas a mirar, de fet, aquesta sèrie està més a prop del drama, inclús diria drama familiar, que no pas del blockbuster. De fet, està molt lluny del blockbuster.
5: Sí, a més té un punt culabrot, inclús, que atreu molt i que enganxa molt, perquè al final ja... Hi ha un culebrot, dos culebrots centrals, no? de personatges que són els del passat i els del present, no? I enganxa. Hi ha un punt que dius, bueno, jo vull saber aquí com va passar això, no? I són molt llestos en anar deixant-ho anar a poc a poc durant la temporada.
0: És el que tu dius, és que al final són una família i ens interessa doncs, veure els embolics com si fos Poblenou o un culebrot d'aquests, no? Perquè té un punt de, home, clar, a partir d'aquí, que ja ho sabem, el pare té dos famílies en dos països diferents i tal, què més, o sigui, culebronesc hi ha que això, no? Aleshores, a partir d'aquí, com ho van desenvolupant i, a més, aquesta trama, no?, que des del passat dialogo amb el present contínuament, que és un format que mantenen de la temporada anterior, i aquí, doncs, com bé deies, afegint aquest concepte de ciència-ficció, que crec que fan a la sèrie més madura, al mateix temps que no només desenvolupa els personatges, sinó tota la trama de fantasia, no? Vull dir que parlaves de Matt Fraction, però també tenim aquí, i de fet crec que hi ha un capítol escrit per Mariko Tamaki, que també és...
5: Clar.
0: Ve del món del còmic, que és...
5: Sí, sí, sí. Vull dir que... Sí, a més de Marvel, eh? I li agrada, sí, molt, sí, li agrada, sí, molt tot això, no? A més, és gent com Matt Fraction que ja han crescut llegint còmics amb molta influència de Jack Kirby, molta influència dels S còmics i tota aquesta ciència-ficció, que és ciència-ficció divertida, és, ja et dic, era la que es feia abans i que no és... Diguem que és l'antítesi de Nolan. O sigui, és una ciència-ficció que... Bueno, no l'has de pensar molt, has de fer un acte de fe, tot el que t'estan explicant és així, i passa en aquest món i d'aquesta manera, i ja està. I al final el que fa és sumar i fer-ho més divertit i fer que sigui tot més aventuresc, que és el que m'agrada a mi d'aquesta sèrie. És un final, és una sèrie d'aventures amb el culebrot pel mig, i ja ha arribat un punt que ja la ciència-ficció és, bueno, ja et dic, és molt d'EC Comics i això a mi m'agrada molt.
0: Sí, i a més visualment trobo que és més cinematogràfica també que la primera temporada, no? Trobo que tot és més gran, l'escala és més gran, els efectes especials de la temporada són millors. Sobretot hi ha una cosa que destaca molt, que és la integració entre humans i titans, que potser estaven una mica més per separat a la temporada anterior. Aquí veiem més escenes junts i estan molt ben integrats amb la quantitat de plànols que tenen, no? És a dir, trobo que l'acabat és perfecte.
5: Sí, de fet hi ha una escena que per mi resumeix lo ben feta que està i lo gran que és aquesta sèrie, que és un malson que té, crec que és el personatge del germà, ara no me'n recordo com es diu, el japonès, que es troba a Godzilla a Tòquio. I és una entrada de Godzilla irrompent a Tòquio i es veu tot des de vista des del públic, o sigui, des de la gent que està als carrers. I jo crec que feia anys que no veia una escena de Godzilla tan bona com aquesta. I ho estem veient en una sèrie d'Apple TV. O sigui, jo quan la vaig veure vaig dir, hòstia, és que així és com es veuria un atac de Godzilla a Tòquio. Tal qual, a més, es veu amb els missils dels helicòpters, dels avions, com va destrossant el seu pas Godzilla. És un malson, no és cap spoiler ni res, perquè és una escena que a mi em sembla com una declaració d'intencions. I quan la vaig veure vaig dir, quanta pasta s'han deixat aquí? amb Apple TV en aquesta sèrie. O sigui, aquesta sèrie té que haver costat una pasta. O sigui, algo increïble, eh?
0: No he trobat el pressupost, però jo crec que han intentat amagar les xifres. Però això que tu deies, jo crec que és una, no només una declaració d'intencions, sinó és com treure-se-la. Perquè dius, sí, és una escena de somni que no calia. És a dir, tu sí, sí, pots explicar el trauma de paraula, al final aquesta escena no aporta res a la trama perquè el tio està somiant que Godzilla ataca a Japó, etc, que pot ser qualsevol pel·lícula de Godzilla fet al Japó, sí, no? Sí. I de cop i volta dius, no, estic somiant, dius, totalment innecessari, però tots amb la boca oberta mentre veiem aquestes escenes i aquesta recreació que potser el més semblant és el Godzilla Minus One, no? Que es pot aproximar...
5: Sí, més o menys, sí, sí. El que passa que com passava el Minus One, passava una mica com a les afores, no?
0: Sí. Era...
5: És, però a vista de... O sigui, és que la de... Imagina't, també me'n vaig molt lluny, eh? Però la del Roland Emmerich, que suposa que és això, aquest Godzilla per Nova York en aquest cas, és que li dona aquesta escena, només una escena, crec que és un minut i mig o dos minuts i mig, és que li dona mil patades, eh? És algo increïble. I ja et dic, quan ho vaig veure, vaig dir, vale, aquí estan dient, mira, aquest és el nostre Godzilla i el fem així i a veure què us sembla, no?
0: I també els actors, que hem de dir, que n'hem parlat una mica abans, però estan molt bé. Jo crec que han tingut també més desafiaments dramàtics, no? El personatge de Keiko, sí, que ara actua a dos temps, o el trauma que té el personatge de Nasawai, equilibrant perfectament tot el que és escenes, grans escenes d'acció en moments més petits dels personatges que els fa més complexos. I he parlat d'elles dues, però podríem anar també amb Kentaro, que també té una trama aquí, sobretot amb el seu pare, de connexió o pèrdua de connexió després i intentar reconnectar, no? Vull dir que ja ara la part amb spoilers acabarem de... I per no parlar de pare i fill Russell, que és absolutament extraordinari. Vull dir que, bueno, no, és que flipo amb lo bé que estan tots ells.
5: Sí, a més, jo crec que aquesta temporada, la primera era pues, la d'introducció de personatges, no? I com els anaven deixant i anar coneixent-los. I aquesta segona ja, jo crec que ja, bueno, es tanquen trames, es resolen temes i ja els coneixes del tot, llavors... A més, ja connecta amb tot el Monsterverse. Jo crec que en aquesta temporada, per si no en fan una altra, que no ho sabem, ja ho tanquen tot. Ho volen tancar, ho volen deixar tot tancat i ja comencem pues, a resolen dubtes i coses que havien plantejat a la primera. Llavors, és el que dius, els actors ja tenen que estar a un altre nivell, tenen que estar... A més, ja hi ha un fandom, hi ha escenes, parlarem a la part dels spoilers, que és una escena que era molt esperada per tot el fandom i està molt bé, i els actors i Carrasel, quants anys té que està aquí corrents i és que té un carisma que és increïble, Carrasel.
0: No, és per flipar, jo l'admiro tantíssim, vull dir que bueno, ja l'admiro des de petit, no? Però dius, jo d'aquest senyor veia pel·lis de petit, com corria a Golpe en la Pequeña China, que és la pel·lícula que diguéssim meva de referència de petit de Kurt Russell, no? Llavors, bé, a partir d'aquí ja arribes a John Carpenter després i tal, no? Sí, però sí, per mi la primera és Golpe en la Pequeña China, aleshores ja l'enamorament neix en allà, i a partir d'aquí, doncs, que també era en Carpenter, però era una pel·lícula més, entre cometes, per tota la família.
5: Sí, sí, més divertida.
0: Exacte, sí, sí. I aquí és que està corrent amunt i avall amb aquesta edat que té. Clar, això també és el fet de tenir pare i fill aquí, de fet, en Wyatt Russell, perquè han optat per contractar pare i fill, i ell explica en Wyatt de que, evidentment, avui en dia la intel·ligència artificial ho ha canviat tot, però una cosa que no pot aconseguir la intel·ligència artificial és introduir un element emocional com aquest, el fet de tenir un pare i un fill interpretant el mateix personatge, no? Evidentment, això aporta una continuïtat emocional d'una manera natural que tu te'ls creus tantíssim que són el mateix. A més, tenen la fortuna de semblar-se molt, la sí, qual cosa t'ajuda molt com a espectador, no? I aleshores està molt bé també com ells expliquen el Wyatt Russell que va haver-se d'ajustar de manera conscient a la interpretació del seu pare per encaixar, doncs, perquè no es veiés aquesta diferència, no? I el que Russell diu que ell també va haver de fer el mateix. Diu, vaig haver de rebaixar les meves escenes per... diu, literalment, per encaixar amb aquella cosa zombi que fas. I el pare...
5: No, si, si és veritat, que tenen els mateixos gestos, no? Perquè el personatge és el mateix. Es veu el feeling que tenen ells i que tenen molt bon rotllo, a més... Per si, si algú vol veure les entrevistes que fan quan fan promoció, són increïbles. O sigui, són un far de riure, les entrevistes que fan plegats quan van a fer promoció de Monarch. I és que es nota el bon rotllo que tenen, es nota... Els dos tenen carisma, s'ha de dir que el Wyatt Russell també té bastant carisma. I mira que el personatge és un personatge que podria ser molt fred i podria ser molt avorrit, però li sap donar un... Li sap donar, no sé, un toque perquè sigui molt xulo i, clar, i Carl Russell és que sent Carl Russell ja en tenim prou.
0: Ja està. A mi el Wyatt Russell ja, de Thunderbolts, tot això que està fent per Marvel, a mi m'encanta. Sí. Ho fa molt bé.
5: Sí, sí.
0: I aquí està del rotllo, Vull dir que... I, bueno, ja en parlarem, però és veritat que són el mateix personatge, no poden tenir un cara a cara, però... Hi ha alguna cosa bastant semblant a aquesta temporada que crec que els han donat un regal a pare i fill.
5: Home, totalment. A pare i fill i als que veiem la sèrie.
0: I tant. Jo en aquell capítol vaig estar flipadíssim. Però bé, això que dèiem, no? Que la sèrie s'enfoca molt en els humans, tenim aquest espectacle de fons, però tot aquest tema de... les relacions afectives, no?, que es creen entre ells, aquests triangles amorosos que s'acaben desenvolupant, que acaben sent molt més interessants que els drames de monstres, perquè els drames de monstres, bé, de fet, aquí és molt senzillet, els monstres estan allà. Sí que llavors veurem, doncs, que hi ha alguna motivació en aquest Titanic, que era com una cosa bastant freda, i el que descobrim al final és que bueno, fins i tot els monstres tenen sentiments, bàsicament.
5: Exacte, sí, són animalets d'aquest món.
0: Correcte, però tot el que és la drama, tot el drama emocional que té la sèrie, trobo que està molt bé.
5: Sí, ja et dic, és que és un culebron, no? I ja et dic, crec que ho van saber amagar molt bé, doncs, les píndoles per després, en aquesta temporada, solucionar-les, no? O sigui... Una de les grans preguntes sempre havia sigut, no? Perquè tenia dues famílies el pare, no? O sigui, una explicació per al final, encara que quan la ciència-ficció és d'aquesta manera i no t'ho planteges tant, els drames humans tu vols saber per què passen coses o per què els motiva a ser així o a prendre aquestes decisions, no? I aquí està molt bé com ho resolen tot. Perquè ja et dic que es resolen tots els, pràcticament tots els drames humans i aquests culebrots, aquests petits culebrots, no? Inclús el triangle amorós del passat, que sabíem que ja havia passat alguna cosa més, però no ho havíem vist. Llavors, en quin moment Bill Randa marxa i deixa el nen allà? Per què? O sigui, i aquí, clar, quan ho veus tot, dius, vale. I després hi ha una redenció, perquè es necessitava, també necessitem respostes, no? Perquè si coneixem el destí fatídic de Bill Randa perquè ho hem vist a Kong, és, bueno, necessitem algú més, no?
0: Home, jo crec que ens han d'explicar, perquè no hem vist encara l'evolució, els 5 anys últims en què Anders Holm es transforma en John Goodman, què han passat aquests 5 anys?
5: Perquè... T'ho mig expliquen, t'ho deixen anar... Jo no sé si ho explicaran, Ignasi. Jo crec que això es quedarà així,
0: Ja, jo també ho crec, que es quedarà així.
5: Però aquí just... després ja debatirem, Bill Randa, si fa bé, no fa bé, o...
0: Ja.
5: O és que és un dels personatges més complicats, jo crec, perquè és el que enllaça més amb el MonsterVerse. I és el més difícil de quadrar en tot aquest... aquest trencaclosques, no?
0: Sí.
5: Per exemple, els altres, doncs, com no han sortit a les pel·lícules, doncs no han de connectar quasi, però aquest és el més complicat i, clar, és el que et deixa com una mica, no sé... Més...
0: Clar, perquè a Kong mor de manera bastant absurda, com un mes, i aleshores ara dius, hòstia, és Bill Randa, no pot tenir aquesta mort tan estúpida en aquesta pel·lícula, hauria de tenir una mort més èpica, una cosa, saps? I és com un mes que passa per allà, se'l menja un bitxo,
5: sí, sí.
0: I ja està. Dius, home,
5: aquest... com un acudit.
0: Clar,
5: sí, sí.
0: Diu, aquest tio que ha corregut anys i panys davant de monstres, no pot ser que mori d'aquesta manera tan estúpida en aquesta pel·lícula, no?
5: Pues sí, pues sembla que sí.
0: Clar, això és una mica l'efecte Andor, Star Wars, no? És a dir, tu fas, veus la sèrie Andor, llavors et poses Rogue One i dius, vaya merda Andor que té Rogue One, no?
5: Sí, t'entenc. Però això, clar, és que quan ho volen connectar... I ja et dic que crec que en aquesta temporada redemeixen el personatge... Sí. Millor que a la primera, perquè a la primera inclús queia malament, eh?
0: Sí. Absolutament estic d'acord amb el que tu comentes, no? I això que dèiem, la humanització dels titans, que moltes vegades allò dius, t'estàs preguntant també qui és el veritable monstre, no? A vegades els monstres són més les persones, no? Aquí veiem, doncs, aquests exèrcits, aquestes corporacions, no? Que també és una metàfora o un reflex de les corporacions del món real i també la seva relació amb la natura... Dius, home, aquí són els monstres. Els monstres en si o totes aquestes corporacions militaritzades, a més, no?
5: Sí, i a més que les pel·lis de Godzilla neixen com una crítica a la guerra i al mal que fan els homes, no? I els humans i com neix Godzilla és una resposta a una bomba atòmica, no? És... llavors té aquest punt ecologista, Godzilla, i crec que precisament està molt bé que en aquesta segona temporada hagin connectat més amb aquest origen, no? del personatge i, hòstia, i que al final els monstres, bueno, són monstres o ataquen, no ataquen perquè sí, no? Sinó perquè els estan tocant els nassos, no? Segurament.
0: Sí. Per cert, la història de Keiko en aquesta temporada t'ha recordat una mica la del Capità Amèrica, no? D'aquesta persona també fora del seu temps.
5: Sí, una mica, però t'he de dir que jo ho comentàvem a casa, eh? Dic, que ràpid se li passa, no?
0: El
5: viatge, no? Els efectes del viatge, no? És que ni en quarantena, eh? O sigui, tal qual surt, ja veu allà unes pantalles, ui, què és això, no? Ah, això és que ha avançat molt tot. Ah, vale, doncs... Perfecte.
0: També te poden dir, és aquest salt de 2 anys, no?, que hi ha hagut entre temporada i temporada, i aleshores ja en 2 anys s'ha posat al dia.
5: Això és el que vull veure jo, eh? Aquests 2 anys també... És que és molt fort, com comença la sèrie. És que comença, clar, amb una elipsis, eh? És que això no ho havíem vist mai, eh? I clar, és... Han passat allà moltes coses i tenim moltes preguntes encara, no?
0: Sí. Bé, el tema de la maternitat, perquè vull dir, no només és un tema de maternitat humana, sinó també entre titans, no? Que acabem descobrint al llarg de la temporada. Hi ha aquest reflex entre Keiko i el Titanex, no?
5: Sí, totalment, eh? Però tu imagina't, la Keiko surt, el seu fill és més gran que ella, té la seva neta allà, bueno, és... És que te la pares a pensar tot i és una mica un follon allò increïble, eh?
0: I en només 6 setmanes, perquè per ella tots aquests anys han estat 6 setmanes.
5: Exacte. Sí, és com... O sigui, quan Robin Williams surt de Jumanji, surt més traumatitzat que Keiko d'un lloc ple de monstres, eh?
0: Sí, absolutament. I aquest retorn escolar és l'any que no es fa esperar. De fet, el veiem ja en el primer episodi, tot i que, bueno, passa bastant ràpid i acabarem tornant cap a final de temporada, però és aquest punt que, com comentaves tu abans, d'enllaç i de cohesió entre la sèrie i les pel·lícules i fa univers. De fet, és d'aquelles coses que, bueno, havent vist les pel·lícules, a mi no m'agraden gaire, excepte Kong Skull Island, que crec que és la millor de totes amb diferència, doncs, bueno, fins i tot et venen ganes de tornar a veure algunes de les que no et van agradar gaire.
5: Sí, jo estic amb tu, eh? A mi també la de Kong és la que més m'agrada. Després m'agrada la primera de Godzilla, però més per Gareth Edwards que per la pel·li en si, però... I les últimes a mi em van donar... Mira que m'agrada Godzilla, m'agraden els monstres, m'agraden els kaijus, però em van donar mal de cap, algunes d'elles. No. O sigui, són tan... Bueno, el que són, lluita de monstres, que al final, sí, m'esbaraven una mica... I tenen un problema, que és que els humans en aquelles pel·lis són terribles. O sigui, les històries d'humans ja no és que estiguin mal, és que són clichés, no tenen sentit a estones. Llavors, clar, al final, per veure monstres, poso vídeos de YouTube, no?, dels millors moments de les pel·lis de Godzilla, on poso un capítol d'Ultraman i vinga, i em veig, hòsties de monstres. No?
0: Per què també Godzilla Minus One ha tingut tant èxit? Perquè sap treballar molt bé la trama entre personatges humans. Aleshores,
5: sí,
0: és el que no han sapigut fer les pel·lícules del Monsterverse.
5: Sí, sí, i sí que és veritat, que la gent que diu és que la pel·li de Godzilla, la del Gareth Edwards, és que quasi no surt Godzilla. I que les pel·lis japoneses és així, també són així. Sí, sí. I hi ha molt politiqueig, i hi ha molt aquest rotllo, però, no sé, té una mica més de coherència tot, o té una mica més de sentit. I sí que és veritat que en aquestes, doncs, quan van dir, vale, la gent es queixava de que no hi havia prou Godzilla a la primera, anem a posar-hi més a les següents... És veritat que ha arribat un punt que és poder massa, no?
0: Mm. De fet, en aquesta temporada hem tingut menys Godzilla.
5: Hem tingut menys Godzilla, però hem tingut a Kong, no?
0: Sí, sí, hem tingut a Kong, i déu-n'hi-do el que hem vist a Kong, molt més del que jo m'esperava,
5: Sí, sí, sí. Jo també, no m'esperava que es veia... És que ja et dic que comença molt fort, el primer capítol és molt, molt bèstia, Ja comença amb Kong... I és una cosa exagerada. I clar, sempre que es torna a la illa de Kong, pues, sempre és divertit, no? Al final és com un Predator, no? Veure allà com els bitxos es van menjant a la gent. Els militars quasi sempre, no?
0: Sí, sí. Bueno, Kong és un secundari de luxe. Godzilla va fer el cameo, podríem dir-ho d'aquesta manera.
5: Sí, sí.
0: I
5: sí,
0: el protagonista és el Titan X. Ja està, bàsicament...
5: Sí, sí, sí, és aquest nou titan, no?, que és una espècie de kraken, una barreja entre un kraken i un bitxarraco,
0: Sí, s'han inspirat en fauna real, sobretot marina, a l'hora de crear-lo, tot i que, bueno, després comentarem que hi ha un personatge a l'univers Godzilla japonès que hi té alguna semblança, encara que no sigui això, però bé, hi ha alguna coseta. Comentem alguns temes de producció abans d'anar ja directament al que serien les trames d'aquesta temporada. Només dic que la sèrie es va renovar per una segona temporada l'abril del 2024. També en aquell moment comencen a haver-hi, que després ja a la part final del programa en parlarem, diverses sèries derivades que s'estiguin desenvolupant. I en aquest cas, Chris Black, que és co-creador de la sèrie, va assumir el paper de showrunner en solitari en aquesta segona temporada. I també torna un dels directors de la primera temporada, que és Lawrence Trilling, que va dirigir 4 dels 10 episodis, cosa que també ajuda a donar aquesta continuïtat visual a la sèrie. Pel que fa al rodatge, hem de dir que el rodatge de la segona temporada va començar el 31 de juliol del 2024 i va acabar el 20 de febrer del 2025. Les localitzacions, aquí s'ha afegit una de nova, que és Austràlia, concretament a Queensland, com a nou centre de producció, que no era així a la primera temporada, i s'ha mantingut a nivell internacional localitzacions com Japó, Canadà i Hawaii. Hem de dir que el trasllat parcial a Austràlia va fer que poguessin tenir entorns més grans, que tot fos com una escala més gran, sobretot pel que fa a Kong i a les zones tropicals que veiem a la pel·lícula, no? Vull dir que tot això es nota i llueix fantàsticament bé. Per això és el que comentàvem, no? També, Víctor, aquest salt en efectes visuals.
5: Sí, sí, sí. És algo exagerat, És el que et dic jo. I si a sobre em dius que van traslladar tot a Austràlia, de veritat que no sé quants diners deu haver costat aquesta sèrie, però molts, Ja et dic que llueix com les pel·lícules. Els que ens escoltin i no estiguin... Diguin, no sé si veure-la, no? És que llueix tal com les pel·lícules. Inclús a vegades millor i tot,
0: No, jo diria que el Kong que he vist aquí està millor que l'última pel·lícula de Kong i Godzilla.
5: Que l'última...
0: Ja. L'última, déu-n'hi-do,
5: Sí, sí.
0: En tot cas, sí que hem tingut aquest Titan X, que és dissenyat de nou. S'han encarregat el supervisor d'efectes visuals especials, que ha estat Sean Conrad. Hem tingut també la productora executiva, Tori Tunnell, que explica que volien alguna cosa que no s'hagués vist abans, no? Per tant, aquí la creació d'aquest Titan, aquest monstre que no està inclòs dintre del que és les pel·lícules japoneses, no? De Toho, etc. I a l'hora de dissenyar-ho, doncs, han tingut en compte una mica el que comentava abans, no? L'investigació en la fauna real, sobretot la marina, intentar crear un disseny biològic que pugui ser més creïble, entre cometes, Però vindria a ser això. I, bàsicament, tenir més pressupost en CGI i donar-li doncs, aquesta coherència científica dintre del que ha estat possible. Jo crec que ho han aconseguit la mar de bé. Dit això, Víctor, vols que anem ja directament a les trames d'aquesta temporada?
5: Anem.
0: Doncs va, som-hi.
3: No, it ain't metal, remember?
6: That's right. It was a cross between a bear and a rhino.
3: Tiger.
6: And it was a
3: pig. Also an elephant.
6: Pug.
7: Hold the sorry.
3: Yes.
7: And it is well documented in Korean mythology.
0: Doncs començarem explicant alguns dels elements del primer capítol. Entrem ja en les trames. Ara sí, spoilers a dojo, a sac. Vull dir que no ens mossegarem la llengua absolutament en res. I en aquest salt de dos anys, bé, és el que comentaves abans, no? Veiem com mor aquest personatge de Verdugo i acaba entrant entre... Sí, però un personatge més o menys important, no? Bueno, important.
5: Sí, sí. Bueno, era la cap de Monarch, de, sí. De, bueno, una de les caps de Monarch.
0: Sí, sí. I acaben ascendint aquest oficinista, no? Que bàsicament és sí. Això, el Tim, que està interpretat per el Joe Tippett, que de cop i volta, doncs, d'estar a despatxos, doncs, passa a liderar Monarch i fins i tot fer feina de camp, no? Vull dir que un Jack Ryan també de la vida.
5: Sí, però a més, amb el component aquest, no? De que és més científic, no? És més nerd, és més, diguem que és... Bueno, pues, lo que deia jo abans, no? De com els que veiem la sèrie, és... El típic que no sap manar, no sap sempre el tractant pues, a patades perquè, bueno, és molt emocional, no? I m'agrada molt l'arc d'aquest personatge. És molt xulo, a més, és molt coherent i està molt ben fet, com a poc a poc va convertint-se en algú important, no? I fins al punt de que acaba el que dius tu, allà treball de camp, a peu, allà, i salvant el món, no? I llavors és molt xula aquesta evolució i com pots veure com un tio normal i corrent que era el segundón i era la mascota de la jefa, no? Pot acabar salvant el món i llavors és un personatge que cau molt bé, que fa que empatitzis molt amb Monarch, perquè si no, és que Monarch és una organització que té les seves coses... Bueno, diguem que no és una mica opaca, no?
0: Sí, no, totalment. Clar, llavors al final de temporada veurem com que hi haurà una part o una altra branca de Monarch que torna als orígens, no? Allò dels fiquem tots... Que de fet aquest home estava treballant en un soterrani i al final acaba treballant també en el soterrani altra vegada, no? O sigui, vale, tu ets el jefe d'això, però acabaràs altra vegada aquí. Va recordar una mica Expedient X, no? Com tenen a Mulder sí. I Scully allà tancats en un quarto.
5: Totalment, que... sí, però és com si, sí, com si Mulder, no? Tingués que dirigir una organització que persegueix monstres i que depèn de les seves decisions el que li passi als humans, no? Perquè al final recordem que els monstres, encara que siguin monstres, quan impacten en ciutats poden fer molt mal i poden matar molta gent. D'aquí tot el trauma d'alguns personatges, no? Llavors, clar, que hi hagi un personatge que era això, el flipat o el típic tio que empatitzava molt amb l'origen de Monarch i com es feien les coses abans que acabi emanant, pues, home, està xulo.
0: També durant aquest període de salt temporal veiem una mica canviat el personatge de Kentaro, que ens anirà molt bé després pel que acabarà fent o sent el personatge més endavant, no? És a dir, tu veus que en aquests dos anys ha crescut, ha evolucionat la relació amb el seu pare, han treballat junts colze a colze, no?, en aquesta estació que sí. Està a Skull Island, i ja veus el personatge una mica més adult, no?, fent coses ja de persona més gran que no pas el que havíem vist, i llavors acabarà prenent un camí per separat, no?, s'independitzarà de la resta en un moment concret de la sèrie.
5: Kentaro farà un figo en tota regla. Kentaro és un personatge... Jo no sé què... A tu cau bé, Ignasi, és que a mi mai m'ha caigut bé, eh? Em sembla... La primera temporada em sembla un penes. És com un penes, però flipat, no? De venga, va, que el nostre pare, vinga, anem... Que sí, que ens ha fet això, però anem a buscar-lo, anem a... I després es queda una mica com una rèmora, no? Sempre l'han d'anar arrossegant per tot arreu. No té molta personalitat, realment. Va amb aquesta cara de pena tot el dia... I en aquesta, el que fan em sembla bastant coherent, que jo crec que quasi tothom li devia tindre mania i van decidir al showrunners dir sí, doncs ara li tindreu mania amb motius. I ara farà aquí... us la liarà. I clar, llavors encara cau pitjor. Llavors ja. jo l'estava veient tota l'estona i deia, hòsties...
0: Però pots arribar a entendre, eh? Vull dir... Perquè al final, sí, dius, tot això que han cultivat amb el pare, de cop i volta, ell es nega a acceptar que el perd, no?
5: Sí, però és la manera, no? Al final també és molt egoista, és un personatge sí. molt egoista,
0: sí, sí.
5: que pensa només en els últims 5 minuts del pare i després li té uns gelos bastants evidents a la germana.
0: Sí, sí, bueno, la germana llavors... és com si li fotés tota l'estona una clatellada d'espavila nen i el nen no espavila.
5: És que per això et dic, és com una rèmora, tota l'estona el van arrossegant fins que al final ell decideix fer alguna cosa pel seu compte, no? I no tria l'opció bona. I ell mateix es dona compte, a més. I quan ens dona compte, encara ja és tard. És com, ja l'has liat, xaval, apa, ara, marxa ja.
0: Però jo, hi ha un moment, o sigui, quan ell fa aquest canvi, és perquè l'ha rebutjat la May, o sigui, que havia estat la seva xicota la temporada anterior, van trencar, estan allà al bar, no? Quan s'intenta acostar, ella li diu, ei, amics, eh? Vull dir que no tornem altra vegada. I de cop i volta, per darrere, apareix Amber Mid-Hunter, no? Que té un paper important, que és la gran incorporació aquesta temporada, l'actriu de Prey, per exemple, i altres coses que li hem vist fer. I a partir d'aquest moment, jo crec que pensa més en altres coses que no són el cervell, jo diria, a partir d'aquest moment. Perquè, tot i que no hi ha com una relació, jo crec que el personatge d'Amber Mid-Hunter s'aprofita, no? Que és una dona atractiva... per quadrar en Kentaro, i en Kentaro es quadra bé.
5: Clar, perquè té la personalitat de, vamos, d'una pedra. És que Kentaro jo li tinc molta mania, aquest personatge. A més, he de dir que l'actor tampoc crec que ho faci molt bé. És el, de tots, per mi és el més fluixet,
0: sí.
5: perquè va amb aquesta cara, ja et dic, de pena tota l'estona.
0: Sí, sí, cara de pena.
5: Però, ja et dic, per lo menys d'aquesta manera... li han donat més personalitat, que és encara que hagi pres una decisió que no és la correcta, almenys ha fet algú amb la seva vida, però bueno, ja veurem aquí, ja sí que no sabem si això seguirà o no, o el tindrem por ahí, o a la següent, si es renova, el tindrem allà com el dolent de la sèrie, no? Al final, una mica fer com un Ted Lasso, no? Com l'ajudant de Ted Lasso, veritat.
0: Exacte. Bueno, però encara no ha arribat a aquest nivell. Veurem, a veure.
5: Bueno,
0: però s'obre una trama interessant aquí, eh? Però, bé,
5: sí.
0: El personatge de May també ha tingut moltes canvis sí. de bàndols pel camí, que jo, al final, no sabia on estava aquest personatge, eh? A vegades...
5: Totalment d'acord.
0: Necessitava sí, sí. dir que, a veure, centrem-nos, perquè no sé on estàs, si amb els bons, amb els dolents, amb Apex, Monarch, on estàs, noia?
5: Sí, sí, no ho sap ni ella, jo crec.
0: No.
5: Està allà una mica, va jugant a dos bandes, no? Però aquesta també... diguem que juguen amb ella com volen, eh? També amb els seus sentiments i amb les seves emocions.
0: Totalment.
5: I la pobra va d'una banda a una altra, eh?
0: També tenim la relació important entre Kate i Keiko, no? Aquí les dues actrius, a més, Anna Sawai i Mari Yamamoto, que havien coincidit juntes a Pachinko, una sèrie que també doncs, es pot veure a Apple TV, contentes d'haver treballat juntes, i de cop i volta, o sigui, aquesta dona, que ja té una neta, i es desenvolupa molt la relació entre les dues, no? Més com Kentaro queda una mica més apartat, és com, no sé si la sororitat entre dones també, o el que sigui, però entre elles dos connecten molt més ràpidament.
5: Sí, és com s'entenen millor, no? I al final el personatge d'Anna Sawai és, diguem que és la Keiko del present. O sigui, és la que està més connectada amb els monstres, la que comença a comprendre més una vegada recuperada el trauma, comença a comprendre més del que va Monarch, no? I serà... Òbviament es veu més com la que seguirà el negoci familiar, no? Es pot dir?
0: Sí, sí.
5: Però llavors, directe. Clar, entre les dues s'entenen millor i es nota, a més, que les actrius havien treballat juntes, perquè es nota també aquest feeling, aquest bon rotllo entre elles, i és molt xulo. Tot i que aquí a Kate també va donant voltes, vamos, va de...
0: Sí.
5: Aquí hi ha una cosa, Ignasi, no sé si a tu et passava mentre la veies, viatgen molt ràpid, veritat, en aquesta sèrie.
0: Pues, que te les peles, sí, sí.
5: O sigui, agafen avions que deuen anar com el Falcon, no? Doncs és superràpids, eh?
0: Sí, com el teletransportador de Star Trek, gairebé.
5: Sí, sí, estan a Japó, de Japó a Austràlia en un moment, d'Austràlia a Estats Units, i de cop apareixen allà i dic, bueno, ni jet lags ni res. Aquí és increïble, i anar a Hawaii va donant voltes pel món com si fos allà un pinball, eh?
0: Sí, sí, a vegades no sabia si estava... Perquè també torna a San Francisco en algun moment, vull dir que dius, sí, sí, viatja amb la gent... Clar, això li dona també aquesta riquesa d'escenaris brutals que té la sèrie, no? Que sèries d'aquestes en què els personatges estiguin a diferents països del món, a més, veus que han anat a rodar en aquests països, que no és un CGI o un croma, no, no, es veu... Aleshores, clar, és com, bueno, el que deies tu abans, no? Aquest pressupost que hi han fotut aquí.
5: Totalment, eh?
0: Doncs re, Víctor, moltes gràcies per tenir-te avui aquí.
5: Moltes gràcies, Ignasi, per convidar-me, i jo encantat aquí de parlar de Godzilla i del que faci falta.
0: Vinga, una abraçada, Víctor, que vagi bé.
5: Que vagi bé.
0: Adéu.

Fins aquí la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la podeu escoltar a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.

0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Cada dijous al matí, entre les 11 i les 12, al local social de la Sauleda, grup de criança amb Glòria Villalba de Mestimut, un espai per sentir-se segura parlant sobre la maternitat. És un refugi per obrir-se, compartir i també sostenir i acceptar les diferents situacions. L'activitat és gratuïta, però cal inscriure's abans per WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.
3: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
1: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

0: Les tardes de Ràdio Palafrugell sonen amb la millor música. De dilluns a divendres, a partir de les 4, en Carles Martínez ens ajuda a fer baixar el dia a la tarda musical de Ràdio Palafrugell.
1: Com sempre, dilluns a divendres trobaràs aquí un servidor, Carles Martínez, escampant la veu per tota la Costa Brava.
0: La tarda musical de Ràdio Palafrugell.

0: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6,50 €. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
2: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
2: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.

l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: miedo.
1: Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
2: 1, 2, 3.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
2: Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa.

Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Can d'en Prats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio.

Urgell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Ei, sabeu que el restaurant que la Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant que la Teresa de Pals, en Ramon us espera!
1: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
2: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
3: Escolta Ràdio Palafrugell al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: seretes, mami. En baixa, com sempre, els mandos. Aquest cop, la música va per les diables.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 7. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Un incendi de matolls prop de les vies del tren ha obligat a interrompre la circulació de la línia R2 de Rodalies entre el Prat de Llobregat i l'aeroport, a petició dels bombers de la Generalitat. Els trens inicien i finalitzen el seu recorregut al Prat i es recomana enllaçar ja amb la línia L9 del metro per arribar fins a l'aeroport. Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del pla Ferrocat. Precisament, avui un dia bastant complicat a Rodalies, ja que també la circulació de l'R3 es troba interrompuda entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària. Hi ha transport alternatiu per carretera. I també en el tram sud de les vies, el que va per mar entre Sitges i Vilanova, circulació per via única per incidència a la infraestructura amb demores de més de 20 minuts, sumades a aquests problemes que us explicàvem al Prat de Llobregat. I seguim en plana de mobilitat, però en aquest cas de trànsit per la sortida dels espectadors als entrenaments del circuit de Montmeló. Precisament contactem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer la situació. Fina Araque, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments es registren diversos trams de retencions a sortida del circuit de Barcelona a Catalunya. Destaquem aturades en els dos sentits de la circulació a la C35 entre Granollers i Parets, també la BV-baixa 5003 a Granollers, a la BP5002 a l'altura de Vilanova i del Vallès fins a arribar a Granollers, també en els dos sentits de la circulació, i aturades tal que observem per càmeres també a la C17 a Parets, entre Parets i Mollet del Vallès en sentit sud, en sentit Barcelona. Més endavant també destaquem que hi ha retencions a la C33 i a la C58 en un tram de 5 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. Acabarem situats al Maresme perquè a la C32 hi ha retencions entre Mataró i Argentona en sentit Barcelona arran d'un accident entre dos turismes que talla un carril, i la incidència també provoca retencions a la C60 a la zona d'Argentona cap a Mataró. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
1: I encara, en aquest cas, parlant d'aquest incendi de matolls prop de les vies de l'R2, per ara sembla que està controlat i que per ara es tornarà a reprendre aquest servei de Rodalies, i segurament encara hi haurà demores en aquest servei. I parlem d'una última hora, en aquest cas en plana internacional, ja que els Estats Units i l'Iran tenen enllestit un acord de pau per acabar amb el conflicte que s'arrossega des de fa mesos a l'Orient Mitjà. Trump ho ha anunciat i ha dit que aquest acord s'assignarà demà i que llavors, un cop signat, s'obrirà l'estret d'Hormuz. També repassem encara en incendis el que hi ha hagut aquest migdia a Sanaüja, a la Segarra. Els bombers el tenen estabilitzat i encara estan pendents d'aquesta tarda de la marinada que pugui canviar la direcció de l'incendi. I ara, per tancar a les 9, tenim el Centre d'Esport Sabadell, que juga al Camp del Zamora, el partit d'anada de la final per pujar a segona divisió. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-1702-77.
3: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
4: La cultura cura, un programa per a cors inquiets. Pilar Fornés conversa sobre la cultura i la vida amb convidats protagonistes del món creatiu gironí. Cada dijous a 2:15 de la tarda i quan vulguis en podcast a gironafm.cat.

0: Benvinguts al programa radiofònic La Cultura Cura. Avui parlarem d'art més que mai, però també parlarem de benestar emocional, perquè les nostres convidades no s'escaparan d'explicar-nos que en la seva vida, són tres persones avui, que ha significat participar en aquest projecte comunitari. Avui parlem de la volta i de la jornada voltaica. Amb nosaltres està Montserrat Moliner. Hola, Montserrat.
1: Hola.
0: És artista i membre de l'equip de gestió de la Volta. Tenim la Sanata Dau. A la tercera ho he dit bé, eh?
1: Sí.
0: Artista tèxtil i resident també, que és un dels programes de la Volta. I Nahuel Contarino, que està a la incòmoda. Aquests són uns projectes ubicats al barri de Sant Narcís. Aquest dissabte fan la seva jornada amb un programa molt ampli de tallers, de música, parades. Elles ens ho explicaran avui. Comencem per aquest dissabte, va, que és l'aquí i l'ara. Com es presenta aquest dissabte, companyes?
1: Bueno, començo jo amb el vostre permís. Primer de tot agrair que la invitació a participar en aquest podcast. I el dissabte, el més important del dissabte és que ens celebrem com a comunitat i més enllà de la Volta, és a dir, ens celebrem com a comunitat de barri, com a Sant Narcís, perquè donem sortida o entrada o aixopluguem o acollim o com li vulguis dir, totes les iniciatives que han tingut aquest caràcter comunitari, que han sigut sostingudes per totes, no només per la Volta, i creiem que aquest any era el punt ideal com per poder-ho fer i poder expressar agraïment per aquest acolliment de Sant Narcís, per aquest esperit combatiu en el més bon sentit de la paraula i associatiu de Sant Narcís, i a part tota la vinculació que hem tingut a través sobretot de dos projectes. Un és el Menja Sant Narcís, que és un projecte d'horta urbana en el qual hi han implicades projectes residents i també molts agents, però sobretot en el projecte de la Incòmoda. Per això és important que hi sigui la Nahuel, perquè ha estat coordinadora d'aquest projecte, com el seu nom indica, busca incomodar aquelles problemàtiques que ens costen de posar sobre la taula i que volem celebrar aquest any amb el tancament de l'edició d'aquests dos anys, que ha sigut el que estem treballant des de molts angles, molta gent, l'accés a l'habitatge digne.
0: Perquè no és només un projecte, un programa artístic, també hi ha la idea de la transformació social, no? Que arribeu àmpliament a molts àmbits. Aquí tinc el programa i hi ha des de concerts, exposicions, instal·lacions i presentacions, també tallers. I durant tot el dia també hi ha algun espai de joc amb material de tall i fusta. Quanta gent deu haver implicada en aquest projecte? Perquè tirar endavant un projecte així deu costar temps, deu fer temps que esteu treballant amb això, no?
1: A veure, aquí la que ha estat resident, la Sanata, pot dir el que implica entrar com a projecte resident a la Volta. A nivell de coordinació hem estat tres persones i ara som dos, però sí que la jornada necessitem de la força de treball de tota la comunitat voltaica, i aquí, Sanata, et deixo la paraula perquè expliquis.
2: Bueno, bàsicament una de les tasques que tenim quan entrem com a residents, a part de poder desenvolupar el nostre projecte, tenir l'assessoria de la Montserrat i de les altres companyes i...
1: Hola, perquè expliquis.
2: Bueno, bàsicament una de les tasques que tenim quan entrem com a residents, a part de poder desenvolupar el nostre projecte, tenir l'assessoria de,

0: I bueno, doncs, dir, que vam muntar les parades, a rebre tots els altres paradistes, perquè al final aquell dia no només muntem els artistes, també munten pues, també es dona oportunitat a d'altres petits negocis o a petits projectes que puguin mostrar el que fan a nivell artístic o artesanal. I res, estem allà com a equip tots pues, veient, intentant que tot funcioni bé i cuidant-nos també.
1: Un resident o una resident és un projecte a part, no? Que sona convocatòria. Com arribes tu en aquesta convocatòria? Com t'ha anat tot el procés? Què has après?
2: Home, la Senat ha passat per tots els, per totes les fases.
0: Sí. Jo vaig arribar allà, doncs, bàsicament, doncs, mira, precisament a través d'un mercat, perquè jo estava començant a fer mercats amb el meu projecte tèxtil, i a través d'aquest mercat que m'ho va recomanar una amiga, vaig conèixer la Volta, vaig conèixer l'equip, i no sé com va anar tot, però als 6 mesos ja estava visquent a la casa de la Volta, a la 22, i he estat allà quasi gairebé 4 anys, i bastant vinculada, he passat per totes les fases, no? Com a resident inconvidada, com a resident oficial i després com a sòcia, no? Crec que m'ha saltat un pas també, però bueno, faig al mig. I per mi ha sigut molt important el pas per la Volta. Arribar a la Volta ha sigut com fer possible que funcioni el meu projecte i tenir un... no sé, no sentir-te tan sola, que és molt difícil, no? Ser artista, artesanal i autònom aquí, no? A Catalunya. I res, això, que va ser molt important aquest pas. I en el meu cas, com en el meu cas, molts més, no? Que aquests 12 anys, 12 cap a 13, ja d'anar per molt, no?
1: Sí. Parlem una mica de l'incòmode, també, que com tenim poc temps em sabria greu que no poguessis exposar el teu tema.
3: Doncs, bueno, el projecte de la incòmode neix el 2019, no? Més o menys, entre la Volta i el Centre Cívic, i després es van afegint altres entitats i persones a títol individual. I clar, aquí el tema és treballar, com ha dit la Montserrat abans, temes socials que són una mica incòmodes, no? I el que ens incomoda realment, si no l'enfrontem, no podem transformar-lo, no? I llavors és una mica aquest l'objectiu de la incòmoda, i treballem clarament amb la Volta. Això ha agafat molta força perquè s'ha pogut treballar amb les arts, que és una eina super bona per poder treballar temes socials, poder expressar, no?, temes difícils que tenen, no?, que toquen sensibilitats diverses. I també jo crec que la incòmoda ha generat justament uns espais com de pertinença, no? També la gent, o sigui, i ha arribat a poder obrir-se a diferents persones.
1: I col·lectius que potser col·lectius normalment no arriben. Exacte. A projectes més de tipus municipal o més oficials, no?
3: Sí, i també, no?, des de l'edició passada, o sigui, hem treballat amb el tema d'habitatge, però l'edició passada era amb el tema de la diversitat funcional, i també s'ha quedat com un grup amb temes de... bueno, amb discapacitats i així.

0: Perquè la gent té el poder, la gent té el poder de transformar malgrat que costi, no siguem innocents, no? Però com a mínim, si hem de caure amb dignitat, no? Aquest tema de la Patti Smith, que la Patti, bueno, és com un referent per tota la gent que vam néixer cap als 60, no? I ella continua cantant. Qui ha escollit aquest tema?
1: Jo. Aquí notaràs que la selecció l'he feta jo, perquè anava patint i jo ja tinc una edat, ja sóc granadeta, ja em veus. Però la Patti Smith, vull dir, és un clàssic, té tota la raó, el poble té el poder, el que passa que a vegades oblidem que tenim aquest poder, i sobretot en aquests moments tan importants que estem patint, una pèrdua de drets humans, una pèrdua de... molt ràpidament, amb una pressió en molts aspectes en la vida que dificulta que et puguis desenvolupar com a persona, doncs recordar aquest tipus de veus és important. I a més, és algú que també la Patti ha sigut sempre molt coherent amb la seva manera.

0: i bueno, jo li tinc molta estima, i com comentaves tu, cançons que t'animen o que te provoquen benestar. Jo la Patti Smith la vaig veure en directe, ja era gran ella, en un festival a Donosti, el festival de jazz de Sant Sebastián, i es va fotre a ploure, estàvem a la platja, era un concert gratuït, es va començar a fotre a ploure però moltíssim, i la tipa, i ja tenia certa edat, ja et dic, i això ja fa uns quants anys, però ja era grandeta, va dir, si vosaltres no marxeu, jo tampoc marxo. I és aquesta l'actitud que ara necessitem, no?
1: I tant, la trobarem a faltar quan no hi sigui, no? Mm. Però bueno, aquí estem nosaltres, i nosaltres estem aquí a les associacions del barri, al municipi, donant vidilla a aquesta Girona més municipal i més de la gent. Això no mai ho perdrem, no? Què més ens recomaneu d'aquest dissabte? Hi ha alguna cosa que destaqui, o bueno, hi ha tantes cosetes que...
0: Crec que és important destacar, la Volta sempre ha tingut una bona companyia a nivell musical, ens acompanyen, al març ens ha acompanyat el Black Music Festival, al juny li toca la Fònica i ve la Marta Garrett en trio, crec que a les 12, crec que la podeu gaudir molt, i abans la Nahuel pot explicar aquest tema que farà de taloner de la Marta Garrett Trio del Festival La Fònica.
2: Sí, bueno, el grup de La Incòmoda entrem en aquesta jornada també per tancar el tema de, que hem treballat aquests dos anys de, sobre l'habitatge, i l'any passat hem creat una cançó que es diu La nostra casa amb l'acompanyament de la Cristina Arenas i d'Alguer Miquel Ibó, i ens acompanya també a cantar-la en aquesta jornada la Nuri Mancebo i el Vicentius, i ens hem preparat i aquí
1: obrim. No, em recordo que jo vi que a Sant Narcís vaig rebre la informació des de l'associació de que buscàveu gent per cantar.
2: Exacte.
1: Escolta, les persones que ens estiguin escoltant i que diguin jo vull saber més de La Incòmoda o La Volta, quina és la manera més fàcil d'apropar-se a vosaltres? Com us comuniqueu? Com ho hem de fer?
0: A La Volta, a info@femlavolta.cat, i si no, passes per Sant Narcís i ens truques a la porta. Vull dir que també estem a peu de carrer, per dir-ho d'alguna manera. I La Incòmoda, el nucli central és el centre cívic. És a Sant Narcís, el centre cívic, que tu coneixes bé.
1: No, ara comentàvem abans d'entrar que jo vinc de Barcelona, que també hi ha una xarxa de centres cívics, que m'hi movia bastant, però que no té res a veure amb els dos centres cívics que conec més, que són Sant Narcís i Santa Eugènia, la potència que té de gent voluntària i de professionals també que ajuden a tirar projectes endavant, i que és una meravella. Una vegada, ja ho he comentat diverses vegades, gent del País Basc que va estar per aquí, deia, és que no sabeu el valor que tenen aquests centres cívics, la potència que donen. Jo si un dia estic sol a casa i no sé on anar, doncs me'n vaig al centre cívic i m'aprenc algun centre cívic. Això són cases, per mi són cases de la gent, i ho hem de posar en valor, i s'han de poder continuar fent projectes com els que presenteu vosaltres, no? El mateix de La Incòmoda em sembla molt innovador.
2: Jo crec que els projectes comunitaris, almenys els de Narcís també, no? La Incòmoda, justament afegeixen encara una capa més a el que pot oferir un centre cívic, no? Perquè al final, o sigui, a vegades el centre cívic es viu, no?, cadascú amb la seva entitat, l'associació, però els projectes comunitaris encara intenten fer xarxa, i són espais encara més oberts, jo crec, no?, que tenen aquesta potència.
1: No, és el que dius, obert al públic, però també fer xarxa entre totes les entitats. Jo sé que es fan reunions al barri per intentar coordinar la tasca de les entitats, no? El segon tema, Louis Armstrong, presenta'ns el Montserrat.
0: Bueno, a mi és una cançó preciosa, parla d'un món bonic i preciós, i que milloraria si tots ens saludem amb carinyo i amb respecte quan ens creuem pel carrer, no? Jo crec que és un clàssic de tota la vida, i que jo quan l'escolto em retorna o em provoca aquest punt el més bonic de la humanitat, no? Que sembla que la humanitat sigui un desastre, però jo crec que hi ha més bona gent que mala gent.

Avui a la Cultura Cura estem amb la Volta, parlant de la jornada que fan aquest dissabte. Com ja sabeu, la Volta és un espai a Girona, ubicat al barri de Sant Narcís, obert a tothom, que dona suport a persones i col·lectius dedicats a les arts, a l'artesania i a la cultura. És un projecte comunitari i també una eina de transformació social.

0: Montserrat, parlem de benestar emocional i art. No sé si tens alguna idea del tema, si per tu és important. Tu, a nivell el teu jo, uh-huh. està en aquest projecte durant tants anys, perquè tu portes molts anys ja...
1: Sí, jo vaig entrar el 2018.
0: 2018.
1: El projecte de la Volta.
0: Tampoc m'explicaves que tampoc ha fet uns grans canvis, que us heu mantingut bastant amb la filosofia inicial.
1: Els canvis els vàrem fer el 2018. El 2018 hi ha un canvi, les persones que porten el projecte marxen i l'Ajuntament vol canviar la fórmula de relació. Llavors es queden dues persones, la Marta Sureda i en Víctor Masferrer. Víctor Masferrer és un dels primers residents, projecte residents, escultor, i la Marta Sureda, que formava part de l'equip de coordinació, i ells dos em conviden a formar part del projecte de gestió de la Volta. I allà és quan imaginem i pensem què ens agradaria fer en base a un encàrrec, que l'encàrrec és de l'Ajuntament, no? De l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Girona. Per tant, allà pensem i posem les bases d'aquestes jornades voltaiques i més o menys amb el temps en seguit. Jo el que més valoro d'un projecte a la Volta precisament és aquest benestar emocional i és la qualitat humana que tenia el projecte quan jo vaig entrar i que s'ha mantingut en el temps. És a dir, en aquella època jo venia de projectes molt ambiciosos o de llocs que són importants, diguem-ho així, però que la qualitat humana deixava molt que desitjar. Estava molt cansada, jo sóc de les que m'entrego a la feina, estava molt cansada i de sobte aquesta invitació pel meu benestar, vaig dir, sí, aquí potser s'allunya de la meva pràctica, potser és un encàrrec que jo no hi acabo d'encaixar, però la qualitat humana em va fer entrar a dins. I la veritat és que no m'arrepenteixo de tot el viscut. Crec que ha sigut un procés i una etapa molt bonica.
0: I ara, la incòmoda i els residents i tot, en quin punt esteu? Com ho imagineu que passarà a partir d'ara? Es podrà... Com anirà això?
2: Jo crec que... no sé si es mantindrà tota la mateixa forma, però jo crec que tot el que ha fet la Volta fins ara pues ja deixa un precedent, ja deixa una manera de fer les coses també. Que jo tinc la sort de poder viure aquests últims anys de l'acompanyament i tal, i crec que, bueno, que crec que no ho hem comentat, però bueno, que el fet de que, bueno, hi ha coses que canvien i que no continuaran, pues que és una pena que molta gent no pugui viure el que hem viscut, però jo crec que sí que deixa un precedent i que d'alguna manera continuarà i seguirem fent coses allà al barri i jo crec que hi ha gent que té ganes de fer coses i potser pues, no sé si serà més a gran escala o més petita escala, però bueno, és important que passin projectes com aquest la Volta perquè la gent ho vegi i digui, això té un sentit aquí, pues anem a veure com ho continuem o com funciona. Però bueno, la idea principal és pues, fer comunitat, acompanyar-nos, cuidar-nos, i aquest, si seguim aquest camí, pues, sempre serà bé, no?
3: I la incòmoda, pues, també crec que no? Agafarà potser una altra forma, amb el mateix espírit, esperem que aconsegueixi seguir. Al setembre, bueno, estem en un moment de revisió, no? de canvi, i a veure cap a on va, però la intenció és que segueixi i que es pugui oferir aquest espai a Girona i al barri.

0: Ens agrada recomanar als nostres oients pel diumenge, per exemple, per anar a la natura o a la platja, a nivell cultural. Penseu, no us ho he preguntat, però segur que us surt alguna pel·lícula, alguna sèrie, una poesia, algo cultural, alguna exposició que puguem recomanar a les persones que ens estan escoltant. Què us agrada més? Què sou més, de cine, de teatre? Llegiu? Audiovisuals? TikTok?
1: Llegir audiovisuals també, sí.
0: Alguna podcast. Pel·lícula que us hagin... Podcast? Pots recomanar-nos algun podcast que t'agradi escoltar? Perquè ara es fa molt de material, es fa coses molt bones.
2: Jo fa poc he trobat el de carne cruda.
1: Ah, aquest anava a dir jo també.
2: M'encanta molt.
3: Bueno, aquest és un clàssic. Sí. Jo escolto també el de forma setmanal, que també són molt canyeres, elles dues.
0: De forma setmanal.
3: De forma setmanal, sí.
0: Vale, que és més de tipus polític, social...
3: Sí, tenen una mica de tot. Són dues dones que són força especials. Són força especials, sí. I a nivell de programa, o sigui, ara estava pensant... Jo m'he llegit un llibre que m'ha sentat molt bé, però intentava no equivocar-me en el títol.
0: Te'n recordes del nom de l'autora?
3: No, és un autor, és un filòsof. Ah, de veritat.
0: De què anava? I així ens en sortirà...
3: De les petites coses, de la quotidianitat. I és una mica... una mica amb la mateixa mirada de la cançó d'en Serrat, aquelles petites coses. I jo identifico en el meu benestar quan aquestes petites coses no em fan plorar. És a dir, ens autoenganyem moltes vegades dient que som molt fortes, i a vegades una olor, un obrir un calaix i trobar-se un paper, un algo així petit, de sobte, no? T'arrenques a plorar. I aquest és el teu estat emocional real, no? Llavors, aquest llibre parla de la quotidianitat i parla d'això, de posar el focus més en el fer, no entenc en que la vida has de fer alguna cosa important, no? Ens estan matxacant molt en cas de triomfar, o has de fer alguna cosa especial, o has de ser original, o has de... No? Sempre amb aquesta exigència, i parla de la quotidianitat, que el fet de viure ja és important i ja és especial, no? Per si sol. Bueno, ja, si me'n recordo del títol i del nom, el posaré sobre la taula.
0: I alguna pel·li que heu vist últimament? Jo la setmana passada em vaig recomanar una, a veure si coincidim. Perquè a mi m'agrada anar al cine, encara. M'agrada estar a casa, però el cine, el ritual del cine...
1: Dios. És que jo ara mateix... Me queda una mica...
0: Em vaig anar a veure la pel·lícula del Michael Jackson...
2: Ah, sí?
1: Jo potser vaig avui a veure-la.
0: A veure què et sembla.
1: Sí, sí.
3: I què tal? Et va agradar?
0: A mi em va agradar, em va interessar molt. Normalment tot el que són biografies de músics, artistes, com crec que un artista va molt en relació a la seva creativitat, a la seva emotivitat, a la seva sensibilitat, i com és la cultura cura, doncs els veig tots em serveix. Bueno, Michael Jackson té una història potent, de maltracte de petit, però també la part positiva de com ell va aprendre a ballar, com balla, com es mou. Bueno, us la recomano molt, és molt maca, i veure-la és l'evolució d'una persona, no? I també com el que parlaves d'ara de l'èxit, no? Com l'èxit pot... Segurament hi haurà una segona part, perquè no li han donat temps de fer tota la vida. O sigui, la part més de controvèrsia de la seva vida, ja sabeu tot el que va passar després.
1: Sí.
0: És possible que ho toquin en una segona fase. Devem estar acabant, no? Va, digueu el vostre nom vosaltres, que a mi em costa. I acomiadeu-vos, i si hi ha alguna cosa que ens haguem deixat, ho dieu.
1: Bueno, jo em dic Sanata Dau, gràcies per convidar-nos aquí a parlar de la Volta. Bueno, crec que és un projecte que ha sigut molt important aquí a Girona, i que se li ha de donar el valor que té, que és molt, ja només com ho dic com a usuària, sinó que penso que a nivell comunitari ha marcat moltíssim un abans i un després al barri Sant Narcís.
2: Jo, bueno, soc l'Anna Huel Contarino, gràcies per convidar-nos. Jo crec que convido la gent a apropar-se al projecte de La Incòmoda, i que sigui del barri o no, jo crec que també és molt interessant poder-se apropar i valorar una mica com, bueno, com es poden treballar les coses de manera comunitària i col·lectiva.
0: No sé, acabes tu.
3: Sí, i jo sóc la Montserrat Moliner i us convido que dissabte vingueu a la jornada voltaica. També tenim el dinar, tenim arrossada amb els Fent Paella, que ja els coneixeu totes. Tindrem més de 30 paradistes. Com sabeu, la volta cuida molt aquest entorn i tots són artesans i artesanes. No, i després, bueno, hi haurà el concert amb la Fònica, el Marta Carret Trio. Mireu a la web perquè també tenim tallers, tenim un taller amb l'Ernest Rossell, que forma part del Cercle Vital d'aquí de la ciutat de Girona. També tindrem a la Elena García, que és un projecte resident que també està fent una acció en l'espai públic. En fi, veniu i gaudiu.

0: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
1: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
2: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
3: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
2: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
3: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
2: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
4: Ràdio Palafrugell. L'emissora pública de Palafrugell.

0: Les persones no volen morir, volen deixar de patir.
1: Darrere el somriure,
2: amb Isaac Lloberes.
0: Perquè som persones i per això som extremadament resistents.
3: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
0: Veiem més intents de suïcidi amb dones que amb homes i veiem més morts per suïcidi amb homes que amb dones. És molt important que tinguem tots, homes, dones, persones no binàries, els recursos ben frescos.
4: Això és una iniciativa que surt de la Comissió de Salut Mental del Consell de Benestar Social i concretament està emmarcada en el Pla de Salut 2024-2028.
0: No hi ha diferenciació a l'hora de demanar ajuda. Necessitem ajuda.
3: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 8.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Tres persones han mort aquest avui dissabte en tres accidents al medi natural, segons han informat els bombers de la Generalitat. En concret, han estat un jove ofegat al riu Llobregat, a l'ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Alt Empordà, i una persona que ha caigut uns 100 metres al port de Medecorba, a Lins, al Pallars Sobirà. D'altra banda, els bombers han deixat en mans de la Guàrdia Civil la recerca del jove desaparegut des de dijous, mentre anava en moto d'aigua per la badia de Roses a l'Alt Empordà. I parlem en plana internacional dels Estats Units i l'Iran, que tenen enllestit un acord de pau per acabar amb el conflicte que s'arrossega des de fa mesos a l'Orient Mitjà. Trump ha anunciat que l'acord s'assignarà demà i que llavors s'obrirà l'estret d'Hormuz. I tornem en plana de successos a casa nostra i en concret d'incendis, ja que els bombers tenen estabilitzat des de primera hora de la tarda l'incendi de vegetació agrícola i forestal de Sanaús, a la Segarra. Durant l'operatiu han treballat fins a 45 dotacions terrestres a més de 9 aèries. El foc ha afectat unes 52 hectàrees de terreny. La preocupació per ara encara segueix sent el vent de marinada, que durant aquesta tarda pugui canviar la direcció de l'incendi. Precisament per aquestes temperatures altes de primavera, hi ha hagut preocupació per aquest risc d'incendis forestals. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. I anem encara en plana d'afectacions, ja que la circulació de l'R3 de Rodalies es troba interrompuda avui entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària. Hi ha transport alternatiu per carretera. I parlem ara de cultura i anem fins a Sant Cugat del Vallès, que acull aquests dies una nova edició del Sanco Black, un festival que enguany posa el focus en les connexions culturals i musicals entre Àfrica, el Carib, l'Amèrica Llatina i Europa. Ho estan seguint des de Cugat Mèdia, el Sergio Morales.
3: El parc de Can Bernet de Sant Cugat és aquests dies Freedom Town, on aquesta tarda els ritmes llatinoamericans són els protagonistes del Sanco Black. La 12a edició del festival posa el focus en les connexions culturals i musicals entre l'Àfrica, el Carib, l'Amèrica Llatina i Europa, i avui ho fa a través de la salsa. Des de fa una estona té lloc aquesta trobada de salsa social organitzada per Pinya con Salsa, una proposta oberta que converteix l'espai en un punt de trobada per als amants d'aquest gènere musical. La jornada continuarà amb els concerts de Niu Sabrosura i del músic cubà Joao del Monte i culminarà aquesta nit amb Latin Goes Ska, una producció pròpia del festival que connectarà musicalment Cuba i Jamaica. Aquest diumenge, més iniciatives centrades sobretot en el públic familiar.
2: I en els esports, a la primera federació, el Centre d'Esports Sabadell juga a les 9 al camp del Zamora al partit d'anada de la final per pujar a segona divisió. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest dijous 18 de juny a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca tindrem el taller sobre llegir la diversitat, paraules que transformen. Anirà a càrrec de Marina Sabater amb la col·laboració de l'espai LGTBI+ de Palafrugell. Forma part dels actes contra l'LGTBI-fòbia i de l'orgull LGTBI+.
1: Escoltes Ràdio Palafrugell.
3: I ara arriba Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.

0: Impactarètols.com, el teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
1: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.

Ellie, listen to me. Just say you're sorry. You can still

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell. Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
1: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
0: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
1: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.

0: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Forpas Gastronomia, per a tothom. Tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Els Mossos d'Esquadra han donat alguns cops de porra a diversos manifestants antifeixistes que volien superar un cordó policial perquè separava la seva manifestació d'una concentració del grupuscle neonazi Núcleo Nacional davant la delegació del govern espanyol a Catalunya. Un portaveu del col·lectiu antifeixista diu que cal respondre a la convocatòria de Núcleo Nacional. L'escoltem.
3: Doncs les organitzacions polítiques del moviment popular i els moviments socials de Barcelona i de Catalunya hem considerat que calia donar una resposta contundent a una convocatòria obertament racista, feixista i neonazi. I és per això que avui hem fet aquesta convocatòria. I en farem tantes altres com faci falta davant aquestes expressions de l'odi més cruent i dels atacs a qualsevol part de la nostra classe, de la classe treballadora.
2: Els neonazis havien convocat a les 8 del vespre a la cantonada dels carrers Mallorca i Roger de Llúria. Els antifeixistes han sortit a 8:15 des de la plaça Tetuán a la confluència de Mallorca, Bailén i la Diagonal. Un cordó dels antiavalots no els ha deixat avançar més. Quan els 200 antifeixistes ho han intentat, han rebut, com us explicàvem, cops de porra. I 3 persones han mort avui dissabte en 3 accidents al medi natural, segons han informat els bombers de la Generalitat. En concret, han estat un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Alt Empordà, i una persona que ha caigut uns 100 metres al port de Medacorba, a Alins, al Pallars Sobirà. D'altra banda, els bombers han deixat en mans a la Guàrdia Civil la recerca del jove desaparegut des de dijous mentre anava en moto d'aigua per la badia de Roses. I seguim parlant en aquest cas de successos, ja que una nena de 12 anys està hospitalitzada després de caure del balcó de casa seva en una primera planta al Pont de Suert. Segons ha avançat el diari Segre i han confirmat la CN, un testimoni va veure el divendres com la nena s'enfilava a la barana i es precipitava. Des d'allà la nena va ser traslladada en helicòpter del SEM a l'Hospital Sant Joan de Déu. I parlem d'en planeta internacional, ja que el president dels Estats Units d'Amèrica, Donald Trump, ha anunciat avui a la tarda que preveu signar demà un acord amb l'Iran per acabar amb les hostilitats i reobrir l'estret d'Hormuz. Ho ha dit en un missatge a la seva xarxa social. I en cultura, el Festival de Cinema Català, el FICCAT, premia el documental Operació Hiperita, la trama civil de la guerra química, un treball de TAC12 en coproducció amb la xarxa Radio Televisió de Catalunya i 3CAT. El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la Guerra del Rif. Aquest va ser el primer conflicte en què es van tirar bombes d'aquest tipus sobre la població civil. I en el mateix festival, l'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha rebut el Premi Montserrat Carulla a la gala de Cloenda d'aquest 18è FICCAT que celebra a Roda de Barà. En el seu discurs, Joan ha reivindicat tant la identitat com la llengua catalana. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: Bones, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI+, de l'Ajuntament de Palafrugell, i us vull convidar a commemorar l'orgull LGTBI+, amb nosaltres. Es tracta, potser, de la data més important a nivell de calendari pel que fa a la reivindicació dels drets de les persones LGTBI+, i de tota la diversitat afectiva, sexual i de gènere. I per aquest motiu, des del Baix Empordà, des de diferents serveis d'igualtat i en col·laboració amb diferents entitats, hem organitzat una sèrie d'activitats per commemorar aquesta data. Durant tot el mes de juny podreu trobar activitats a Santa Cristina d'Aro, Palamós, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro i Calonge i Sant Antoni, amb activitats com marxes reivindicatives, festes, tallers literaris, tallers de sensibilització, shows drags, de drag queens i més. Per més informació, contacteu amb els serveis LGTBI de la comarca.
2: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. I trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
1: i t'enganxarà.
0: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Coplejant a Ràdio Palafrugell, els dissabtes de 8 a 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.

0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
1: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous Espais, carretera de Palafrugell a Regincós, davant del radar.

escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Durant 5 anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
1: Òptica Pardo. 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo. Plaça Llibertat número 8. La Bisbal d'Empordà.

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barri Cibuixó de Palafrugell. ASB Motor.
2: Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

0: Corbí, electrodomèstics en majúscules. Com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera, número 9 de Palafrugell. No tanquem el migdia.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
4: Aquest cap de setmana, el Cineclub Garbí projectarà la pel·lícula El Drama al Teatre Municipal de Palafrugell. L'Emma i en Charlie tenen una relació idíl·lica i estan a punt de casar-se. Tanmateix, dies abans de la cerimònia, s'enfronten a una crisi quan unes revelacions inesperades desbaraten allò que un dels dos creia saber sobre l'altre. Això converteix la seva relació en un autèntic drama. Podrem veure la pel·lícula divendres a 7:45 del vespre i a 9:45 de la nit, dissabte a 5:00, a 7:45 en versió original en anglès i subtitulada en castellà, i a 9:45, o bé diumenge a 5:00 de la tarda i a 7:45 del vespre. Unes projeccions del Cineclub Garbí.
5: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
3: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.
6: Yeah. For the city though. Yeah. I gotta light the tower up for this. Yeah. Okay.

Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

0: Música amb segell, Ràdio Palafrugell. Palafrugell, Calella, Llafranca, Mariu... Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra...
1: Quan l'aire de la fred i el sol va pujant a poc a poc...
0: Sona primer a Ràdio

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

0: la pell lastima i un cos més viu aparta els núvols de la ment.
1: Però guarda un racó d'aquell dolor per no oblidar-se'n. Ara que l'amor s'hi posa, ara que l'amor fa bé,

trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
2: Escolta Ràdio Palafrugell al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
1: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
0: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
1: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
4: Aquest dimecres, 17 de juny, a 6:15 de la tarda, pels carrers del centre de la vila, quarta ruta Lectures que sanen, dins l'estudi, una passejada entre artistes i lletres. A càrrec de Marina Sabater i Montserrat Colomer, una activitat que requereix inscripció prèvia al telèfon de la biblioteca, al 972-30-4809 o al correu electrònic biblioteca@palafrugell.cat.
1: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El Certificat de Professionalitat de Socorrisme en Espais Aquàtics Naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
2: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Bones, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI Plus de l'Ajuntament de Palafrugell, i us vull convidar al taller literari Llegir la diversitat, paraules que transformen, a Marina Sabater, psicòloga i terapeuta. A través d'una selecció de lectures breus, ens endinsarem en diferents mirades i experiències dels col·lectius LGTBIQ+. Es tracta d'un espai viu i acollidor per poder llegir, pensar i sentir conjuntament, posant al centre la diversitat i la defensa dels drets humans. Aquesta activitat la farem el 18 de juny a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal de Palafrugell. Per poder inscriure-vos o demanar més informació, podeu posar-vos en contacte amb la pròpia Biblioteca Municipal. Aquesta és una proposta que està emmarcada en la programació per l'orgull LGTBI+ del Baix Empordà.
1: Els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic a la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

0: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
1: i t'enganxarà.
0: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Hola, bones! Aquest és un missatge per tots els joves de Palafrugell. Des del Departament de Joventut estem elaborant el nou Pla Local de Joventut. És per això que us demanem la vostra participació a través de les enquestes que trobareu a l'Instagram de Can Genís, Joventut Palafrugell, i si no, també a través del portal Decidim de l'Ajuntament de Palafrugell. Us animem a tots a participar i dir la vostra de cares al proper Pla Local de Joventut. Seguim!
1: Què passa a Palafrugell? T'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Música amb segell Ràdio Palafrugell.
1: M'encanta quan em rius, em dius que em vius per mi.
0: Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
2: Quan es tornarem a veure, quan ens mirem la veritat.
0: Sona primer a Ràdio Palafrugell.

el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Can d'Embrats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest dilluns 15 de juny a 6:15 de la tarda tindrem el taller d'autoestima Salut Valenta a càrrec d'Imma Martí, que és psicòloga del CAP de Palafrugell. Serà a Can Genís i les places són limitades. Les inscripcions ja es poden fer al web cultura.palafrugell.cat. A més, comptarà amb servei de cangur del programa Temps per Cures.
0: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.